0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs seguim amb la gent del Mugent i li toca el torn a la Erika Gabriela de 5è A de l'Escola Mugent. Endavant.
3: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
4: Hola, sóc la Erika i sóc de 5è A. Avui us presentaré un llibre que es diu Unos patines voladores. L'autora és Diana Vicedo. Chai, Pipo i Sam són unicorns. La protagonista és unicornia i les seves amigues es diuen Sara i Paula. La història comença amb una nena que ens diu que avui hi ha un espectacle d'unicorns. Queda amb les seves amigues, però se li va perdre una diadema i arriba tard. Em sembla un bon llibre. Jo sóc una mica com ella, perquè si a mi se'm perd un accessori, no surto sense ell de casa. Adeu!
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
9: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
10: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: Silenci, sisplau.
12: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional, precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Doncs aquí tenim el Michael Jackson i ho tenim bàsicament per acomiadar-nos perquè ha arribat el moment dels adeus que diu la cançó en aquest matí de dimecres 29 de juliol amb temperatures elevades, amb molta calor i amb la sensació que encara el pitjor està per arribar. Però aquí serem nosaltres per refrescar-nos una mica a través de la ràdio, les ones hercianes o a través de la ràdio.montornès.cat, la ràdio online que s'escolta a tot arreu. Marxem, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us ha parlat, la Núria Catxan. Us convidem demà, dijous, a estar amb nosaltres. Demà tenim temes molt interessants i que us agradaran. Doncs avui tenim oportunitat de recordar que demà parlarem de cinema, però també parlarem d'immigració i la nova llei d'immigració. Per això hem convidat a dues especialistes que hi seran amb nosaltres i ens aportaran els detalls d'aquests moviments migratoris i com s'ha fet aquesta regulació a Catalunya. Però tot això serà demà. Que tingueu una molt bona tarda, abrigueu-vos, és ironia, i fins demà, que tingueu bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Adéu-siau.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Mites esportius amb Arnau Maimó.
2: Ángel Nieto Roldán és un dels grans pilots de la història del motociclisme. Va néixer al Zamora el 1947. L'espanyol ha aconseguit 13 títols mundials.
3: Yo cuando quería algo de muy pequeño siempre iba por ello, en el sentido de que hemos sabido que en la vida hay que trabajar y que en la vida hay que hacer cosas y hay que tener ilusiones y hay que luchar por lo que quieres tener, ¿no? No recuerdo que me dijeran suelta el embrague y arranca despacito, no sé, creo que me monté y llevé una moto.
2: Ángel Nieto va començar la seva carrera esportiva quan tenia 13 anys en algunes curses per aficionats. Sense mitjans econòmics per comprar-se una motocicleta per participar en competicions oficials, va decidir canviar d'aires i venir a viure a Barcelona. Allà el van fitxar l'equip Voltaco, però no s'hi va estar massa temps. Va ser acomiadat, segons els responsables de l'equip, per abandonar el lloc de treball sense permís. Posteriorment va aconseguir entrar a Ducati competint amb l'equip Derby Zippo. Quan tenia 16 anys, Nieto va fitxar per Derby, on ja va aconseguir algunes victòries significatives. En aquest moment va començar una gran trajectòria professional. El pilot ha corregut per diferents equips: Derby, Morbidelli, Kreidler, Minarelli, Garelli i Voltaco. El 1986 es va retirar després d'aconseguir 6 campionats del món de 50 centímetres cúbics i 7 campionats del món de 125 centímetres cúbics. Ángel Nieto va guanyar 90 grans premis i 23 campionats d'Espanya en diferents cilindrades. Un cop retirat, mai s'ha desvinculat del món de les motos. Ha estat comentarista als mitjans de comunicació i ha format part de diferents equips.
1: Mites esportius.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.

No estic de tornada d'enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: just que podem amb tot. I tot fluirà davant les nostres mirades.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Para los atrevidos.
4: What with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos.
6: Está pensando.
3: Repetidores.
7: Repetimos.
3: Tímidos. Bailones.
8: Bailando.
3: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 entre Subirats i Gelida en sentit Tarragona, provoca 5 quilòmetres de congestió i obliga a deixar tallats dos carrils. També hi ha diverses avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Hilari de Sacalm, una altra a l'AP7 a la Ametlla de Mar, així com també a l'AP2 a Barberà de la Conca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial precisament per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també trobar l'autor del crim. I en cultura, el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Arnès, 91.2 de l'FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Salt, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també, un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries, a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Hola, hola, hola, bon dia, benvinguts i benvingudes. Què tal, com esteu? Avui és dijous 30 de juliol de 2026. Ja tornem a trobar-nos justament aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a la TDT o la app. De totes aquestes formes i maneres ens podeu escoltar i podeu escoltar aquest programa, Les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui, com sabeu, ja estem preparats, el Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Benvinguts i benvingudes. Doncs ja, per fi, estem a dijous. Comencem a veure l'esquerda per la que sortirem el Miquel i jo, i ja no tornarem fins al setembre. Queda poc temps per acomiadar-nos i perquè aquest 2026 ens deixi també bons moments per recordar durant el temps d'estiu, de vacances. Potser molts de vosaltres ja estareu replegant trastos perquè s'acaben les vacances de juliol, totes aquelles persones que han pogut gaudir durant aquest mes del seu temps d'oci, doncs ja s'ha acabat i comença un nou període. És veritat que la gent que treballa a l'agost doncs diu que treballa molt a gust, que hi ha poca gent, que aparquen bé, que la carretera va buida, que no s'han de fer cues, i té també els seus beneficis. Però per molts començarà també aquest temps de prevacacional, que de vegades ens porta a pensar que a gustito estábamos hace 4 días y ya estamos otra vez en la rutina. I això també costa, costa, perquè som humans i perquè a nadie le amarga un dulce, que diem, no? I aquests dolços d'estiu doncs ens agraden molt a tots i a totes. Però no penseu, perquè el mes d'agost passarà tan ràpid com juliol i tot seguit tornarem a estar aquí amb vosaltres. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal? Com estàs?
1: Doncs aquí estem de dijous. Una mica allò, he dormit bé, però una mica, no sé com dir, espessa? Mira, aquesta seria la paraula, espessa.
2: Bueno, ja queden hores, Núria, estàs comptant ja les hores per sí. Intentar descansar, no?, el màxim possible, sí. Aquestes merescudes vacances.
1: Em fa una mica de sensació que agafaré les vacances i em posaré malalta. Saps que aquestes coses, quan el cos es relaxa, doncs tinc ja aquesta impressió. Espero que no.
2: I toco fusta. Esperem que no cridis amb el temps i que puguis gaudir del descans i del temps lliure per fer les coses que et vinguin de gust.
1: Doncs sí, sobretot descansar una mica i no aixecar-te d'hora i poder, doncs, amb tota la tranquil·litat que et dona l'estiu, doncs això, esmorzar sense pressa, poder llegir a primera hora del matí amb la fresca, si és que hi ha fresca. Avui encara hi ha hagut fresca,
2: Sí, s'ha pogut descansar bastant bé, sí, aquesta nit.
1: Nosaltres estem al Pla Alfa 2. Sabeu que n'hi ha 5, nosaltres estem al 2, vull dir que la cosa
2: ha baixat una mica.
1: Ha baixat una mica, tot i que cap al migdia això puja, i déu-n'hi-do.
2: Bueno, anem a fer el contingut, no, del dia?
1: Vinga,
2: les coses que tenim per endavant.
1: Anem al lío. Convocat un minut de silenci pel feminicidi d'una veïna a Barcelona. I és que l'Ajuntament ha convocat a la ciutadania per fer aquest minut de silenci avui dijous, 30 de juliol, a les 12, davant de la casa consistorial. Si us heu de desplaçar, doncs recordeu, barrets, sombreros, paraigües, el que sigui que us protegeixi una mica del sol, perquè a les 12 del migdia fa molta calor. L'Ajuntament de Montornès s'afegeix a les mostres de dol, rebuig pel feminicidi d'aquesta veïna de Barcelona. Es tracta d'una dona de 34 anys assassinada presumptament per la seva parella. És la quarta mort per violència masclista que es registra en aquest 2026 i la número 162 des de que el 2012 es van començar a recollir les dades oficials. Seguint la convocatòria del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, el Consort Consistori fa una crida a sumar-se a aquest minut de silenci que tindrà lloc avui a les 12 als Jardins de Nativitat Llarzes Planes davant de l'Ajuntament. Ja sabeu on es fan tots els minuts de silenci, doncs avui a les 12 allà davant de la Casa Consistorial. Sabeu que Protecció Civil manté activada l'alerta del Procicat davant un nou episodi de calor intens que afectarà Catalunya durant aquests dies. Les temperatures seran especialment elevades a la meitat oest del país, amb valors que podrien superar els 40 graus centígraus a Ponent i els 36 graus en bona part de l'interior. Es preveu que la situació es mantingui fins mitjans de la setmana vinent. Ja sabeu, eviteu qualsevol activitat que pugui provocar un foc a zones properes al bosc. Consulteu cada dia el nivell de risc i les restriccions a haver abans de fer activitats a l'aire lliure. Ara a Montornès estem al Pla Alfa 2. No llanceu burilles ni deixeu residus al medi natural. I davant les temperatures, hidrateu-vos, eviteu activitat física intensa durant les hores de màxima calor i no deixeu mai els nens, a la canalla, els nens petits, els bebès o a les persones vulnerables, gent gran o els animals dins el vehicle. Això és molt important, que de vegades anem amb el xip posat i pensem, va, que són 5 minuts i després ja cua, ens oblidem del que tenim al cotxe i ja sabeu les conseqüències quines són. Més coses, avui volem recordar que ja tenim la samarreta de la Festa Major. El disseny és obra del montornesenc Sergi López. La il·lustració estampada sobre un color blau fosc recull elements festius com els gegants, els diables del poble, la cremada de l'Ajuntament i el castell de Sant Miquel. La Unió de Botiguers de Montornès ja ha posat a la venda les samarretes per 8 euros al Gato con Botas, Polleria Angelita, Tienda La Juani, Cala Rebe i Un Mundo Mágico. També els divendres estarà al Mercat Semanal, ubicat a la Pau Picasso. Doncs vinga, a comprar la vostra samarreta de Festa Major. Vinga, n'hi ha més coses. Recordeu que avui tenim el taller creatiu de personatges estrambòtics a les 6:30 a la Biblioteca Rosa Leveroni. Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, també és el Dia Mundial contra la Tracta de Persones, el Dia Mundial del Pastís de Formatge i el Dia Mundial del Bordat. Avui, si coneixeu algun senen, Abdon o Donatila, doncs avui celebren el dia del seu sant. I a mi m'agradaria, com sempre, recordar que totes aquelles persones que estiguin d'aniversari, que celebrin el seu dia, que passin un dia meravellós, que gaudeixin del seu aniversari i sobretot, doncs, si coneixeu algú que celebra el seu dia, feliciteu-lo. Nosaltres anem ja amb la informació, però abans, recordeu, avui hem convidat a les mañanes a la tècnica municipal de polítiques migratòries, ella és la Anna Meca, i la lletrada especialitzada en estrangeria municipal, es diu Marisol Batalla. Amb elles tindrem una interessant conversa ja. També anirem cap a la biblioteca i parlem amb la Glòria Catafal, que ens fa un seguit de recomanacions de llibres, i acabarem parlant de cinema de la mà del nostre company José Luis Cano, que ens parla de la gran estrena de la setmana, que ja sabeu és Spider-Man. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous continuen pujant les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades, especialment a l'interior. 39 graus a Vic, 38 a Igualada i a Manresa, 37 graus a Sabadell i a Rubí. Cap al litoral també calor, però temperatures més suaus. 33 graus a Barcelona, 32 a Mataró o 31 graus a Vilanova i la Geltrú. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. Farmàcia La Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 061 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Comercial Solar.
5: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
4: Comercial Solar.
5: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
4: Comercial Solar.
5: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
4: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs anem ja amb la gent del Mugent, els nens i nenes de l'escola que ens fan les seves recomanacions literàries. Avui escoltarem a la Vera Fernández de 5è A.
6: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
7: Hola, em dic Vera i vaig a 5è A. Et vull recomanar el llibre de Harry Potter i la Piedra Filosofal. I l'escriptora és J.K. Rowling. Tracta d'un nen que és orfe i viu amb els seus tiets desagradables. Fins que descobreix que és un mag, el protagonista és Harry i els seus amics Ron i Hermione. En descobrir que és un mag, entra en Hogwarts, que és una escola de màgia i el director és Albus Dumbledore. I el recomano per és interessant i divertit, és intrigant i misteriós i parla de l'amistat. Adeu!
1: Gràcies a la Vera, Harry Potter i la Pedra Filosofal. Anem ara a escoltar el Carlos López de 5è B.
6: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
8: Hola, em dic Carlos i vaig a 5è B. He llegit el llibre Gota a Gota de l'autor Josephine March i la traducció de Cristina Sala Pujol. El llibre tracta d'un viatge d'un conill i un llop. En aquest viatge fugen d'un caçador i el seu gosset. Una part divertida va ser quan roben benzina als humans per poder conduir un camió i escapar. El recomano perquè és divertit i fàcil de llegir.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Recordem que el passat 16 d'abril de 2026 va entrar en vigor el nou Reial Decret 316/2026, una normativa que modifica el reglament d'estrangeria vigent i que s'ha donat a conèixer popularment com la regularització extraordinària. Avui tenim amb nosaltres a la tècnica municipal de polítiques migratòries, l'Anna Meca, que ve acompanyada per la lletrada especialitzada en estrangeria i que, a més, treballa a l'Ajuntament de Montornès, que és la Marisol Batalla. Bon dia, Anna, bon dia, Marisol.
1: Bon dia.
0: Benvingudes totes dues.
2: Gràcies.
0: I anem a parlar d'aquest tema que, la veritat, és un pas endavant, o això sembla. Finalment s'ha pogut fer aquesta regularització. Però com va començar tota aquesta història, Anna?
1: Bé, doncs tot aquest tema de la regularització extraordinària o regularització massiva, que també la gent haurà pogut escoltar d'aquesta manera, va començar doncs ja fa anys amb un moviment de regularització ja, que és un conjunt de diferents entitats que treballen sobretot, és un moviment autoorganitzat, que treballen amb el col·lectiu migrant i amb el col·lectiu antiracista. Són entitats que treballen doncs sobretot amb una part molt vulnerable de la societat, perquè hi ha moltes persones que viuen aquí a Catalunya i que viuen a Espanya sense drets de residència, sense drets a treball, tot i que vinguin moltes d'elles altament formades. I bé, doncs va començar fa uns anys i ja va ser el 2020, però no va ser fins al 2024 quan es van poder acabar de recollir doncs, més de 600.000 firmes amb l'objectiu de presentar una ILP, no? Amb una proposta de llei doncs, per parlar de tots aquests perfils, de totes aquestes persones que no tenen que no tenen el dret a residir en Espanya, no?
0: Llavors, tot va sorgir d'una iniciativa popular.
1: Exacte. Tot va néixer d'aquí doncs, de persones que realment treballen amb aquests col·lectius i que veien doncs, que són gent que poden treballar, que venen amb moltes ganes de treballar, de participar a la societat com qualsevol altra persona, però que per un tema de documentació legal doncs, no podien fer el que alhora entra doncs, com una espècie com de rotonda de que si jo no tinc dret a residir, jo no tinc dret a treballar, doncs quins tipus de treballs tinc, quin tipus de participació realment a la ciutadania puc tenir, doncs realment limitadíssima, no? I a partir d'aquí doncs, va néixer aquest moviment per poder parlar ja a dia d'avui d'aquesta modificació i d'aquesta regularització extraordinària.
0: Que s'ha tancat ja està tancada.
2: Ja està tancada, sí. Aquesta iniciativa legislativa popular, que deia molt bé, explicava molt bé l'Anna, no va tirar endavant, però es van recollir pràcticament 600.000 pràcticament signatures, que també va ser important perquè va ser recollit per al govern, no? Doncs era un indicador de que hi havia doncs, un malestar també de la societat. I a partir d'aquí doncs, és quan es va començar a treballar també per totes aquestes entitats que ja treballen, tipus pues Càritas, Josa Sana, que ja treballen amb l'exclusió i amb la pobresa, no, a Espanya, i va ser quan ja van engegar doncs, aquesta... treball, no? Perquè el govern també va veure que hi havia una necessitat de cobrir també llocs de treball, no només d'aquesta exclusió, sinó que sobretot que estan entre nosaltres aquestes persones i que estan treballant en l'economia submergida però no tenen drets, no? I tot això també crea als serveis, a les entitats, a les associacions, totes unes dinàmiques, unes, no? que genera aquesta pobresa i aquesta marginalitat que també dificulta, no?
0: Que s'havien de canviar,
2: la convivència, que s'havia de canviar i que era el moment. S'han fet moltíssimes regularitzacions i des del 2015 no havia hagut ninguna i per tant era 2005, perdó,
0: no havia 2005,
2: és a dir, feia 20 anys que no havia hagut cap regularització. I llavors aquests 20 anys va generar aquesta situació que s'havia de corregir, no? I ha estat una molt bona notícia, no? poder fer aquest procés.
0: I tant. Quanta gent s'ha beneficiat d'aquest procés, tant a Espanya com a Catalunya? Aquestes dades les tenim?
1: Bueno, el que podem tenir a dia d'avui, almenys fins on ens informen, és que a tot Espanya més o menys s'han presentat 1.200.000 persones, quan les estimacions inicials
2: eren
1: 500.000. Per què? Doncs perquè són persones invisibilitzades. Són persones que que moltes d'elles ni s'han pogut empadronar en el seu moment, precisament per totes aquestes dificultats i aquesta exclusió social tan a l'extrem, no, que hi ha. Aleshores, Aquestes són les dades estatals. A nivell de Catalunya, diria que Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha hagut més sol·licituds, amb unes 257.000, 254.000, bueno, per aquests vols.
2: Al voltant. Supera la comunitat de Madrid, supera...
1: Sí, primer està a Catalunya i després crec que està a Madrid, no?
2: Sí.
1: I clar, el que no tenim encara a dia d'avui són dades més específiques ni per província ni per població.
0: No, ni res. No. Però vosaltres, que treballeu allò mano con mano, què heu fet a l'Ajuntament? De quina manera heu pogut seguir aquest procediment?
1: Clar, a nivell d'Ajuntament, des del servei de primera acollida, s'han fet diferents coses. Clar, sí que hi ha una part d'aquest reglament que ha un perfil concret de persones interessades en poder accedir, havien de sol·licitar un informe de vulnerabilitat. Que aquest document, Marisol, si no m'equivoco, era obligatori per cert perfil, per persones, per exemple, soles, que no tenen fills aquí, bueno, una situació com molt concreta. Aleshores, havien de venir, ja podien anar a ONGs registrades, no?, per al govern o bé als ajuntaments, a sol·licitar informes de vulnerabilitat. Per una banda, des de l'Ajuntament, entre servei de primera acollida i serveis socials, que hem treballat coordinadament des de l'inici, s'han fet 200 informes de, bueno, certificats de vulnerabilitat. D'aquests, bueno, les dades una miqueta que tenim d'aquests informes és que el 70% han estat sol·licitats per homes i el 30% per dones, d'acord? Que això també després, si volem analitzar, no? Normalment, almenys parlem de Montornès, però normalment les dones de Montornès estan aquí amb els seus fills i filles. Si tu estaves en aquesta situació, no et calia un informe de vulnerabilitat perquè entraves per una altra via, diguéssim. I les nacionalitats que més ho han demanat sobretot han estat, en primer lloc, la nacionalitat marroquí, després la colombiana, però hi ha molt de calaix, hi ha entre la nacionalitat marroquí i la colombiana. Això per una banda, hem fet com aquest tràmit, diguéssim, però després amb la Marisol, amb el servei que tenim jurídic d'atenció a persones estrangeres, doncs hem fet...
0: Hi ha hagut moltes dubtes, suposo, no, Marisol?
2: Hi ha hagut dubtes. El que passa és que hem de dir que a nivell organitzatiu s'ha fet bastant bé, perquè s'ha diversificat molt. El que hi havia molt temor era en que hi hagués molt col·lapse. Certament aquest informe de vulnerabilitat, no?, que en principi sembla que no estava previst, però després el Consell d'Estat és un informe que és necessari, preceptiu, legalment fer, el va introduir, el govern no el tenia present i per tant en un inici no va haver, diguéssim, que aquesta necessitat de tenir aquest informe va col·lapsar alguns ajuntaments més grans o alguns serveis, perquè realment serveis socials no tenia informació, no?, de tot això. Però una vegada això no va durar gaire, aquest col·lapse, es va una mica ja resoldre, els ajuntaments van buscar les solucions, van habilitar espais, es van organitzar internament, no? Doncs això ja més o menys es va resoldre.

0: Amb aquesta excepció petita al principi d'aquest informe que ha sigut com sobrevingut, no hi ha hagut col·lapses de presentació, perquè tant entitats socials, ONGs, professionals, que són advocats, graduats socials o gestors professionals, i després serveis d'orientació jurídica també a alguns ajuntaments, és a dir, i les persones soles, a través d'uns acords que va fer el govern amb la Seguretat Social, amb Tresoreria i amb Correus, hi ha hagut una manera fàcil de presentar, és a dir, no hi ha hagut cues, col·lapses, no hi ha ningú que s'hagi quedat sense presentar. Llavors, hi ha hagut molta diversificació i hem pogut arribar a totes aquestes persones, no?
1: Clar, això és important perquè al principi era tot un caos. Veiem les notícies i veiem cues durant tota la nit, doncs esperant el seu torn, no? Clar, tot això, passat uns dies, va començar a normalitzar-se. Sí, aquí a Montornès va ser també així o no?
2: No,
1: aquí
2: clar,
1: estava més controlat.
2: És que què ens vam trobar tot d'un als ajuntaments? Que, clar, el gener de 2026 vam tenir com una petita informació dient que potser hi havia un informe de vulnerabilitat, però que podria ser optatiu. De manera que, vaja, no hi comptes, no? Què ens trobem? Doncs que la instrucció que publiquen el dia 15 d'abril i que la llei entra en vigor el 16 d'abril, ens enterem el dia 15 que aquest informe serà obligatori.
1: Clar.
2: Què ens trobem a tots els ajuntaments? Què fem? O sigui, per on comencem? Com ha de ser aquest certificat? Que és veritat que del govern després doncs, ens va facilitar
1: aquest certificat
2: un model.
1: Surt de
2: surt del propi govern, és a dir, el propi govern té un model que ens diu, sí, és aquest el que s'ha d'omplir. La qüestió és, què ens va passar a Núria, què ens ha passat jo crec que a tot el territori? Hi havia molta gent invisibilitzada. Quina part positiva també traiem? Que per primera vegada hem atès a persones que no sabíem que existien a les nostres poblacions. I això que està fent de dir, escolta, vine, parlem-ne, quina és la teva situació i amb què més et podem acompanyar? I ens hem trobat a gent, doncs ja et dic, amb uns estudis brutals, malvivint,
1: clar,
2: i que tu estàs dient, escolta, més enllà de la regularització, com podem fer perquè tinguis uns mínims drets, no? I aleshores, a partir d'aquí, els serveis de primera acollida han pogut conèixer moltes persones, però que als inicis, fins que vam poder establir cada ajuntament el protocol de on el demano, on el registro, qui ho gestiona, clar, tot això ens va passar literalment en 24 hores. Amb el que implica que l'administració pública, precisament, ràpids, no tenim la, no som famosos per això, però realment en aquest sentit a Montornès ens vam moure amb la major agilitat que vam poder per donar resposta el més aviat possible. Parlo de Montornès i de la majoria de municipis, però clar, sí que és veritat que hi havia aquelles cues, sobretot a poblacions grans, com un hospitalet, que clar, estem parlant que no és l'hospitalet, hi havia unes 27.000 persones en aquesta situació. És molt diferent a nivell de nombre del que podem trobar a Montornès. Des d'aquí també vull dir que moltes gràcies als companys i companyes d'una OAC, que són l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que ha estat informant en tot moment de tot com havia d'anar recollint aquestes incidències. S'ha fet un treball molt, molt coordinadament entre els diferents departaments i amb la Marisol, que sempre estava com aquest dia no vinc, però va, quin dubte tens, no? I ha fet un recolzament molt, molt gran aquí a l'Ajuntament, no? I també des d'aquí donar les gràcies a companys i companyes en això.
1: És important. Sobretot, sí que ens agradaria saber quines són les diferències fonamentals de totes aquestes persones que han passat a regularitzar la seva situació, tot i que encara em sembla que s'ha de
2: estan en tràmit.
1: Això, encara. Vull dir que encara no és al 100%. S'han fet la sol·licitud, és com una inscripció, però encara algú ha de determinar si això és correcte o no, no?
0: S'han fet les peticions. Es va diferenciar entre les persones que eren sol·licitants d'asil, perquè l'Estat espanyol té i tenia un problema molt greu amb el dret d'asil, no? Amb un col·lapse de sol·licituds i presentacions, que a més estava molt discutit perquè passava, llavors ara ja no passa això, diguéssim que ara ja hi ha altres processos que sí que ho permet, passava que l'asil era l'únic procediment que mentre estàs esperant tens dret al treball legal. És a dir, és un procediment que pot trigar 2 anys i que finalment ja abans de que se't concedeixi, doncs els 9 mesos d'haver-ho presentat, la llei permet tenir com dret al treball als 6 mesos de l'admissió a tràmit que es diu, no? Bé, el cas és que moltíssimes persones que no tenien opcions de fer aquest altres processos acabaven anant al dret d'asil, i també hi havia doncs moltíssimes persones també que ho sol·licitaven perquè també

0: És a dir, l'Estat considerava, el govern, que hi havia un cert col·lapse de... I llavors el que ha fet és establir en aquest procés de revisació extraordinària pues una diferència, una separació. Per una banda, els que no són asilats, i per una altra banda, els que són asilats, que vol dir que eren sol·licitants d'asil en vigor actualment, o que van sol·licitar l'asil, o que li van denegar en algun moment. És a dir, totes les persones que havien passat o estaven dins d'aquest tipus de, que és una altra llei, no és la llei d'estrangeria, és la llei de protecció internacional, la llei d'asil a Espanya, entrarien dins d'aquest procediment. O sigui, l'Estat volia que totes aquestes persones sortissin d'aquests procediments o s'identifiquessin que havien format part d'aquest procediment i passessin a obtenir aquestes residències amb aquest procés de regularització extraordinària. I després estava la resta. I aquesta resta, que no eren asilats, doncs l'Estat, el govern va fer una diferenciació. Aquelles famílies, per intentar doncs encabir doncs les unitats familiars, les persones que ja estan amb fills, no? És a dir, que tenen aquesta responsabilitat de tenir una cura de menors d'edat, i després les persones que podien tenir una proposta de treball, que també hi havia gent, i les persones que ni tenien fills ni tenien proposta de treball, però que es considerava i es considera que són persones vulnerables, és a dir, tothom, no? Tothom que no té una residència a Espanya té una situació vulnerable perquè no pot exercitar els seus drets correctament, no? I per tant, això va fer que, ha fet que per primera vegada aquesta regularització tingui una diferència respecte a les anteriors, no? I és que és molt més inclusiva, és molt més àmplia, ha estat la idea ha estat
1: massiva,
0: que entri no? Tothom que pugui entrar, que entri tothom que pugui entrar, i després ha dissenyat un procés especial amb una característica fonamental que ja forma part, diguéssim, de la norma de l'estrangeria d'aquest país, perquè ho han modificat ja per gairebé tots els procediments. I és que mentre estan esperant aquestes persones que encara no tenen aquesta carta que ja diu vostè ja té la residència, ja pot anar a la comissaria, fer-se una targeta física, ja té la documentació, provisionalment tindran dret al treball. És a dir, reben una resolució d'inici del tràmit al cap d'un mes, un mes i mig, dos mesos, bueno, algú li ha arribat abans, no hi ha un patró molt clar, però arriben aquestes inicis de procediment on les persones ja poden inscriure's a l'oficina d'ocupació, i si tenen un empleador ja podrien treballar.
1: No hi ha ningú que s'hagi quedat fora?
0: No, és a dir, la gent no s'ha quedat fora per dificultat d'accés o això,
1: per tràmits,
0: sincerament, ha estat ben organitzat, tant per l'Estat fent el disseny com realment per aquesta diversificació de que havia moltes maneres de, molts espais, moltes maneres de presentar, no? I això ha estat molt bé. Sempre hi ha gent que es queda fora, perquè hi ha gent malalta, hi ha gent vulnerable, hi ha gent que està, a pesar de tot, està encara molt, molt més invisibilitzada, i sempre hi ha algunes persones que s'han quedat fora, però poques, és a dir, no ha estat per el disseny del procediment, que ha sigut bastant àgil, aquesta és la realitat. Ara, el repte que tenim és que arribin aquestes resolucions per treballar provisionalment.
1: Quant temps pot trigar tot aquest procés?
0: La llei diu 3 mesos, nosaltres sabem per l'experiència, no, de sempre, que aquests processos no es compleixen mai, no? La teoria és, el govern és el primer interessat en resoldre això ràpid. Ara, és un procediment amb unes certes de gestió també difícils, perquè...
1: Clar, qui fa aquesta gestió, ara?
0: Doncs està dissenyat, no són les oficines d'estrangers de Barcelona, per exemple, qui està resolent els expedients aquests, sinó la UTIX, és una unitat especial que va sorgir fa uns 2 anys, més o menys, una unitat que ja s'utilitzava per donar suport a les oficines més col·lapsades, no? I aquesta unitat especial que està a Vigo, a Galícia, és una unitat que està tramitant aquesta, no, aquesta regularització. La gent ara està esperant que arribi aquesta carta. Quan arriba aquesta carta d'inici del ja poden treballar, però alhora aquesta carta indica que rebran també el número d'assignació de la Seguretat Social. I ara estem en una fase en què la gent està esperant o aquesta carta o a l'inici d'aquesta, o sigui, o el número aquest d'afiliació, perquè l'Estat també ha volgut evitar el col·lapse que significaria que 1.300.000 persones anessin a agafar cita a la Tesoreria de la Seguretat Social per agafar el número. Llavors l'assigna automàticament. Però clar, això no és, no és diguéssim, no és una cosa àgil, no? Doncs estan arribant, però estan arribant lents també. I llavors la gent està ara en aquesta fase d'esperant aviam si ja poden treballar, apuntar-se a l'oficina d'ocupació, que és molt important.
1: Clar, això és fonamental i el primer que faran, no?
0: Clar, i després això. I una vegada ja poden estar treballant, i després arribarà un moment en què arribarà aquesta resolució.
1: Llavors, aquesta llei afecta els treballadors estrangers en termes de contractació, de tenir un salari digne, de no explotació, tot això és el que s'intenta, no?
0: Clar, ara s'està, diguéssim, ja com un debat, no?, per la situació en la que estem, de que és necessari fer com una pedagogia a les empreses perquè contractin aquests treballadors, perquè són documentacions que són noves, són la gent encara no té una targeta física, el que té és una resolució que clarament posa una llegenda clara, això autoritza treballar provisionalment, però evidentment provisionalment vol dir que si una persona després doncs se li denega, pues, fins i tot la llei parla de que haurà de comunicar a l'empresa perquè la doni de baixa del treball, no? És a dir, que això també es podrà donar. I necessitem fer com molta pedagogia des de les administracions, des de tots els espais públics, perquè els empresaris contractin, no? Primer per evitar aquesta economia submergida, perquè no es tracta de seguir com estàvem, i després perquè no tinguin por a la contractació, perquè qualsevol estranger llavors no es podria contractar, perquè en algun moment, clar, te poden denegar la residència, no? Llavors ara hem de poder fer valdre aquest dret, que és un dret que està ja constituït a les normes i que diu que les persones poden treballar, es poden apuntar al SOC, que això no hi ha problema.
1: I què més coses poden fer a més de treballar, no? Amb aquesta regularització?
0: Bueno, amb la fase aquesta provisional tenen dret al treball i a la residència, o sigui, són persones que estan en situació administrativa regular, per tant, tot el que pugui passar amb elles a nivell de documentació estan cobertes, eh? És a dir, perquè tenen una residència provisional, però diguéssim, que té tots els efectes. Bueno, quan una persona ja rebi la resolució definitiva, pues llavors aquí hi ha una llei d'estrangeria on t'otorga uns drets i uns deures, i aquestes persones pues ja començarà ja a comptar les seves residències legals de temps, i les persones de determinades nacionalitats o pues podran sol·licitar la nacionalitat espanyola, podran reagrupar els seus familiars d'origen, podran desplegar tots els procediments. Hi ha més de 250 procediments que es creuen entre ells per poder, diguéssim, desplegar tots aquests efectes a una llei que és del 2000, no? Doncs les persones ja podran, diguéssim, ser residents amb tots els drets, no?
1: I obligacions? Quines obligacions?
0: Bueno, un estranger té obligacions també. És
1: com tothom, no?
0: Clar, ha de pagar impostos, no? Ha de comunicar el seu domicili els canvis d'estat civil. Té tota una sèrie d'obligacions, no rep només. I aquesta regularització també ha estat molt, molt interessant per una altra cosa, i és que tenim una situació que encara és bastant greu, i és que hi ha dificultats perquè els estrangers siguin empadronats. Si la llei de règim de bases local és molt clara en que el registre en el padró, o que el padró és un registre, diguéssim, fàctic, no? És reconèixer una situació de fet, que no és necessari que una persona tingui un títol de propietat per empadronar. Hi ha molts ajuntaments que encara no tenen aquesta facilitat, diguéssim, per empadronar, i aquesta normativa de la regularització extraordinària ha permès que persones que estan aquí al país i fa molt temps o el suficient per poder-se acollir a aquest procés i que no estaven empadronats poguessin aportar altres proves de que existien a Espanya d'estança. I això ha estat molt interessant perquè ha sigut un reconeixement del propi estat de que hi ha un tema que s'ha d'encara corregir, que estan entre nosaltres i que no podien quedar-se a fora per no poder acreditar el temps, perquè és una regularització que tu tenies que complir uns requisits. Està abans de l'1 de gener del 2026 a Espanya, i al moment de la presentació tenir 5 mesos cap enrere. de temps aquí. És a dir,
1: i això com s'ha demostrat?
0: Doncs amb el padró ja ho acreditaria, ja, i si no, si una persona no estava empadronada, però no sé, podia tenir els fills a l'escola, perquè el dret a l'educació, el dret a la salut a Espanya és un dret universal, i està claríssim amb les lleis internacionals, amb la Constitució, amb
2: i una
0: tot.
2: Obligació pels pares, vull dir que això també s'ha demanat a la regularització. Quan tu presentaves la regularització del teu fill o filla en edat escolar, és obligatori presentar sempre, això no només ara, sempre. Sí. Per tant, és una obligació igual que qualsevol altra espanyola, que si tu tens un fill en edat escolar has de presentar aquest document. Era una,
0: llavors els nens doncs, estan escolaritzats, tot i que no tinguin documentació, doncs això era una prova de que si tu tens un fill escolaritzat aquí, home, el pare està, perquè el pare signa la sol·licitud, signa, no? Va a l'AMPA o va a l'escola o va a les reunions.
2: També informes mèdics, no? Informes mèdics de visites mèdiques, informes que hem pogut fer a serveis socials, de que s'han atès aquestes persones tal dia, tal hora, tal... Vull dir, tot això perquè...
1: Que s'ha pogut demostrar, clar.
2: S'ha pogut demostrar perquè estan...
0: Sí, la gent guarda...
2: La cosa és, ho volem veure?
0: Clar, la gent guarda.
2: I aquesta regularització, doncs, ha dit, volem veure. Realment, hi ha hagut com la voluntat perquè...
1: Però ha trigat molt, no? 20 anys?
2: Sí.
1: Ha trigat molt.
2: Sí.
1: Perquè aquestes regularitzacions habitualment es fan potser a altres països amb menys temps, no? Més sovint. Aquí...
0: Bueno, al final és una qüestió política, no? Sí. Està claríssim, no? I aquí el que s'ha vist és que també el treball aquest de l'economia submergida ja estava arribant a un punt que bueno, pues que s'havia de corregir, no? I la idea és bàsica i fonamental restituir drets, però sobretot també incorporar en el món laboral cotitzacions. Això també ha sigut un pes important. L'estat espanyol té carència en algunes professions i activitats, i Europa segueix necessitant mà d'obra. I el que no té sentit és que les portem de fora quan estan aquí, en el nostre territori, i han entrat en unes circumstàncies doncs, que són normals i lògiques, perquè per moltes normes que existeixen al món, si hi ha guerres, i en tenim moltes en els últims 10 anys, i hi ha situacions extremes, la supervivència diguéssim que va per sobre de tot, i la gent acaba fugint dels seus llocs, no? Tant per les guerres com per les faltes d'oportunitats, no? I això és un tema que no vivim aïllats de tot el tema internacional, de totes les guerres i les situacions, no? Que hi ha actualment. És a dir, que
1: us heu trobat algun cas que hagi estat extremadament difícil de tirar cap endavant?
0: Sí.
2: Sí, bueno, sí. Aquí, perquè la Marisol que treballa aquí a la gent no treballa a molts altres municipis.
0: No, o sigui, hi ha persones que tenen hi haurien dos escenaris, no? Complicats, i és que hi ha moltes persones amb fills aquí monoparentals, sense que els pares, no, sobretot homes, se'n facin càrrec d'aquests fills, o no estan aquí, o estan aquí i estan desapareguts. Clar, totes aquestes persones que tenen situacions molt precàries, aquestes dones...
1: Que són dones.
0: No és, com en el 99% dels casos, són dones. No tenen, no han tingut facilitat per tota aquesta precarietat en documentació, en la pròpia supervivència, de regular aquestes situacions legalment, no? De fer, pues, sol·licitud de pàtries potestats, de custòdies, llavors això sabem que serà un problema en les concessions d'aquestes residències, perquè necessitem poders dels pares que autoritzin que aquests seus fills, no? Són mares que els pares estan desapareguts, però que segueixen aquests fills tenint els seus cognoms, aquests pares, no? I per tant, a nivell legal, tenen la pàtria potestat i han d'autoritzar qualsevol cosa que passi com una residència respecte als seus fills, no? Tot això es resol anant judicialment a iniciar procediments que no s'havien fet. Llavors, tenim aquesta situació que també és important, des dels serveis estem orientant que tot això es resolgui, és a dir, que les persones, quan veuen que un pare ja no respon, doncs han de regular les guardes i custòdies, les pàtries potestats si és necessari, el dret d'aliments, perquè les persones... El progenitor, que si se fa càrrec, tingui una base legal per defensar tot això davant de les autoritats. És veritat que a nivell internacional i del nostre país, pues, no necessiten això per escolaritzar un nen, i no necessiten això, pues, per l'assistència sanitària. I llavors, el fet de que no necessitin per algunes coses, perquè prima aquest interès superior del menor reconegut per els tractats, a vegades les persones pues, no tenen l'oportunitat d'anar una mica més enllà, i això també això ens ha ajudat a detectar aquestes situacions.
1: Clar.
0: I a incidir una mica des del servei, això seria una part. I després està el tema dels antecedents penals, tot i que hi hagi molta voluntat per part d'alguns grups polítics de dir que aquí es donen residències a la gent que delinqueix, doncs no és veritat. O sigui, antecedents penals i policials, i fins i tot policials que no estaven ni prevista la llei, com una persona tingui diversos antecedents policials, es denega, es renova, la gent es queda sense residències. I un antecedent policial pot ser una cosa que no, bueno, és una cosa que no ha arribat enlloc. O sigui, tu no has sigut condemnat, però algú t'ha acusat d'alguna cosa, has tingut que anar al judici, allò s'ha mort, però en realitat a tu no... O sigui, no tan condemnat. Llavors, el govern és molt dur amb això. I passa que els processos per borrar aquests antecedents, o els processos també per aconseguir els antecedents penals dels països d'origen, perquè aquestes persones necessitaven...
1: Clar.
0: Els d'aquí ja els mira el govern d'aquí espanyol, però els d'allà... Doncs hi ha països amb moltes dificultats per accedir. Per exemple, Cuba és un país que és molt difícil aconseguir des d'aquí un certificat d'antecedents penals. Algèria ara s'ha mig solucionat, però és un altre país amb dificultat perquè aquests documents han d'estar traduïts, legalitzats, tenen que tenir segells de l'ambaixada espanyola dels països d'origen. Hi ha persones que quedaran fora perquè segurament aquests procediments no s'han pogut portar a terme bé, que ja és una cosa que no depèn del govern espanyol.
1: Clar.
0: Que també ha flexibilitzat una mica, ha dit, bueno, si tu demostres que has demanat aquesta sol·licitud i no l'has pogut aconseguir aquests penals, si firmes una declaració, que l'hem signat en alguns casos, nosaltres entre països podrem consultar el teu país d'origen, no?
1: Bueno, això s'ha simplificat una mica.
0: Això s'ha simplificat una mica per aquests casos que ja se sap, hi ha països que estan en guerra, països molt complexes, que països que no, no? I hi ha una mica d'ajut, però no s'ha de confondre aquest ajut en la tramitació de situacions que són extremes, en el fet de que el govern no miri els penals, el govern mirarà els penals i com una persona tingui antecedents penals, no li donaran el procés aquest de regularització. Si no s'accepta des de l'any 2000 que una persona tingui ni antecedents policials ni penals a Espanya per aconseguir la residència. Això també ha de quedar clar.
2: Ha quedat clar perquè el discurs, sobretot de l'extrema dreta, és... ens quedem els delinqüents, no? I és, han vingut aquí a delinquir. No, aquestes persones no tindran aquest permís de residència i treball. Per tant, cau per si sol, però clar... són discursos doncs, que corren com una pólvora i no són realitat ni molt.
0: Llavors el procés s'ha simplificat bastant en el sentit de facilitar l'accés a la presentació, i la documentació no és enrevesada, però clar, aconseguir un certificat de naixement del teu fill que acrediti que és el teu fill a Ghana, pues a lo millor hi ha una persona que té que a l'Àfrica profunda, diguéssim, té que anar i fer 6.000 quilòmetres. Clar, això no és igual que estar en Europa. Hi ha moltes dificultats, no? Hi ha costat molts diners. També hem vist que ha hagut certes corrupteles, no? En el sentit de que alguns països veient, no? Que, no? Intermediaris o a vegades els propis països, no? Veient que hi havia persones que necessitaven aquests, no?
1: Documents, pues, sí.
0: Pues, de sobte, els tràmits aquests, la gestió d'aquests tràmits han pujat,
2: les taxes,
0: no?
2: Les suposades taxes han incrementat.
0: Clar, i hem vist també, és a dir, que a darrere d'un procediment migratori d'aquestes persones hi ha molt esforç, també econòmic d'aquestes persones, sí. amb situacions molt precaritzades per aconseguir aquestes documentacions a països, això, països més complexes com tota l'Àfrica o, bueno, o països que estan en guerra, no? I que no són guerres reconegudes però que existeixen i per tant no és fàcil accedir a res, no?
1: Doncs ja recapitulant una mica la valoració que feu de tota la tasca que s'ha fet a l'àmbit municipal és més que positiva, no?
2: I tant que sí. Doncs això, persones que jo porto coneixent, jo vaig arribar aquí el 2017 a treballar, gent que durant tots aquests anys no hi ha hagut manera de poder tenir un permís, una autorització de treball ni de residència, i que ara... Hem de veure, estan en tràmit, estan esperant inclús l'admissió de tràmit, estan en ello, no? Vull dir, no podem parlar ja en termes absoluts, però ara ja tenen l'opció.
0: Sí.
2: També cal dir que és important, sobretot, que aquestes persones, si ens estan escoltant, que és important que s'adrecin al SOC, que es donin d'alta al SOC i que aquí a l'Ajuntament tenim OPEC, l'oficina clar, de promoció econòmica i comerç, que ens poden ajudar en tot el tema de fer currículums, de recerca de feina, i que serà molt important perquè després en un moment de renovar, que també ara estem en això, ara hem aconseguit la primera residència, és d'un any. D'aquí un any ens pot caure una altra vegada. Què hem de fer perquè no caigui? Doncs és molt important demostrar que estem cercant feina. Per això aquí és com una crida dir, escolteu, hi ha un servei que funciona molt bé, que dona atenció a la població de Montornès per aquesta recerca de feina. Per tant, és important que ens apropem a aquests serveis municipals, que estem treballant també colze a colze, amb moltes reunions, amb molts projectes i de més, amb la idea de poder seguir acompanyant aquestes persones, perquè ja que hem arribat aquí, no torna enrere.
1: Clar.
2: I això és molt important.
0: I s'ha pogut accedir, per exemple, a persones amb situacions molt vulnerables de malalties. Per exemple, hi ha persones que han arribat aquí amb un projecte migratori, fins i tot amb certs mitjans econòmics per buscar feina, que venien de, no venien, a millor, amb una situació, però de sobte han tingut una malaltia, que això al final és una loteria, que o t'arriba o no t'arriba. I clar, estar sol, malalt, sense recursos, sense entorn, que no pugui ajudar la teva mare, els teus pares, els teus familiars... Pues són persones que molts estaven en una situació de carrer, no? I era molt difícil perquè l'estat espanyol, el govern espanyol, la legislació espanyola, la manera d'accedir és a través del mercat laboral, està dissenyat així, és a dir, una persona no pot venir, entra, troba una feina i es queda. No, la teoria és o vens de fora ja amb un contracte de treball o et quedes aquí, i si hi ha una situació després d'un temps de vulnerabilitat o excepcional, doncs hi ha possibilitats, no, d'obtenir la residència. Les dones amb violència de gènere, la violència sexual, no? Les dones traficades, les malalties sobrevingudes, que això, que t'atropellen aquí o te passa algo aquí, però és al cap d'un temps, no? Llavors hem pogut, diguéssim, rescatar tota una sèrie de perfils que no estaven visibilitzats perquè no s'havien adreçat mai als serveis, no els coneixíem, i després persones que estaven als serveis que no hi havia manera d'arreglar aquesta situació, el fet de que han demanat pocs requisits en relació a l'estança, han permès acreditar doncs la prova amb altres proves, com diu la Constitució espanyola, no és que hagin fet una concessió graciosa, sinó que ja ho diu la pròpia llei, doncs s'ha pogut abarcar. Llavors diguéssim que la conclusió és molt bona, perquè s'ha pogut arribar, i ara el que volem és que, no, que arribin aquestes resolucions, que se gestioni de la forma més àgil possible, que la gent no hagi d'esperar, no,
1: aquesta incògnita que
0: aquesta
1: ara tenen,
0: incògnita,
1: no?
0: Perquè un procés que diu 3 mesos i durés un any i mig, pues això és un maltracte administratiu, que crea
1: angoixa
0: i crea marginalitat, perquè tot se va complicant, no? L'empresa que tenies la pes, etc, i tot això pot crear dificultats.
2: Clar, dit això també, perquè també si ens estan escoltant empresaris, empresàries o gent que pot contractar i que té la capacitat de contractar, que des de l'Ajuntament, també des del servei jurídic amb la Marisol, si hi ha dubtes, si algú no sap ben bé què fer, si tenen por, perquè també amb la Marisol atenem a gent que vol contractar però aquella por de
1: què em passarà?
2: En parlem, expliquem com funciona, que aquí des de l'Ajuntament també hi ha aquest acompanyament. Per tant, a totes aquestes persones que volguessin contractar, doncs també les animem a venir a l'Ajuntament a demanar informació, a demanar una cita gratuïta, evidentment, i expliquem com va aquest tràmit.
1: Doncs hem escoltat a la tècnica municipal de polítiques migratòries, no tenim temps per més, Anna Meca, i també a la lletrada especialitzada en estrangeria a l'àmbit municipal. Gràcies a Marisol Batalla per estar amb nosaltres. Tornem a parlar quan vulgueu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem que això sigui àgil i que de seguida tornem amb més bones notícies. Gràcies a totes dues.
2: Moltes gràcies.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: escoltant Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs anem amb la gent del Mugent i les seves recomanacions. Atenció, perquè escoltem ara a la Inet Pérez, de 5è B.
2: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
3: Hola, em dic Inet. Soc de 5è B. Avui us recomano el llibre Los cretinos, los peores vecinos, de Greg James i Chris Smith. Aquest llibre és un llibre de temàtica divertida. Té uns dibuixos molt originals sobre els personatges i ha una família molt bona, amable i, sobretot, sempre està de bon humor. Per una altra banda, hi ha la parella avorrida, que és molt antipàtica. El llibre és una història sobre la parella avorrida que es vol treure de sobre els seus veïns, la família alegre. Ho podran aconseguir? Llegeix aquesta història i ho descobriràs. Ja veuràs com tindràs un fart de riure. Si la llegeixes, no t'ho perdis.
1: I després d'escoltar la Inet, escoltem ara a l'Aaron Isidro, de 6è A.
2: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
4: Hola, sóc l'Aaron i sóc de 6è. Us vull recomanar un llibre. Es diu One Piece. L'autor és Eiichiro Oda. L'il·lustrador, tant com l'autor, és Eiichiro Oda. El gènere és aventura i còmic. La part que més m'agrada és quan s'enfrenten amb el pirata més fort del llibre. El recomano perquè és una història molt divertida. Passen moltes aventures, batalles, etc. Si us agrada l'acció, aquest és el teu llibre. Adeu!
0: Las mañanas de Radio Montornès.
5: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Ruta 66, música d'arrel americana.
4: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Montornès. Las mañanas de Radio Montornès.
1: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
2: I directament que ens anem cap a la biblioteca. Avui és dijous i avui és dia de lectura, d'activitats, de desconnexió, tot i que estem ja tocant pràcticament aquest final de temporada. Avui parlarem amb la directora de la biblioteca, amb la Glòria Catafal. Glòria, bon dia.
3: Hola, bon dia, molt bon dia.
2: Què tal?
3: Doncs prou bé, per ser un dia amb tanta calor, prou bé tot.
2: La veritat és que sí. Ja amb ganes d'agafar uns quants dies de vacances. Tornem a recordar els dies que tanca la biblioteca, Glòria.
3: Sí, del 10 al 28. Uh-huh. El dilluns ho haig de mirar perquè ho digui del tot perfecte. Sí, del 10 al 28 tanquem i obrim el 31 d'agost.
2: El 31 d'agost, molt bé, que és un dilluns.
3: És un dilluns, tornem a estar aquí.
2: Perfecte. Doncs ja sabeu, tot el material que us emporteu l'heu d'agafar ja, perquè encara tenim fins al dia 10 temps d'anar a la biblioteca i agafar tot aquell material que us emportareu i que, a més, doncs, tot el mes d'agost dona per llegir una mica, oi?
3: Molt. Pot donar força per llegir, sí.
2: La veritat és que sí. Doncs ens agradaria saber què ens recomanes per aquest estiu, Glòria.
3: Doncs mira, avui et recomano coses que m'han recomanat a mi.
2: Ah, sí?
3: Sí, i la veritat és que em ve molt de gust perquè també aquí és una mica de donar, però també reps molt, saps? Mm. I tinc molta curiositat. Mira, començo per un,
2: sí,
3: que és una novel·la juvenil que m'emportaré. Uh-huh. Perquè ja fa un parell d'anys que me n'han parlat, justament a les reunions que fem amb educació, eh?
2: Molt bé.
3: I dic, ostres, doncs me l'emporto aquest any. I es diu La botiga de les vides, de vides. És de l'Adrià Aguacil i és això que em deia, un llibre juvenil que jo crec que és molt guai perquè l'estan tractant a algunes escoles, ja t'ho dic, i mostra doncs el que fa una mica allò d'immersió dintre del que és la vida, no?, de les persones, en aquest cas la Júlia, no?, i al final veure que la teva vida, què faries tu sense la teva vida, no?, que està més agraïda la teva vida. I és molt guai, és com un bany i me n'han parlat diverses vegades i dic, me l'emporto.
2: Per reflexionar, no? Per reflexionar una mica de tot allò que fem, molt bé.
3: Ah, exacte, aquest agraïment i el ser una novel·la juvenil em ve molt de gust també, és fresca i a més és un premi llibreter del 2021, vol dir que la qualitat està superassegurada.
2: Sí. Molt bé. Doncs La botiga de vides.
3: Sí, botiga de vides, sí, de l'Adrià Aguacil.
2: Aguacil, molt bé.
3: En honor a la Núria, que la Núria és el qui ens el va recomanar, i dic, mira, Núria, me l'emportaré.
2: Molt bé. Doncs una usuària que també recomana llibres. Perfecte.
3: Sí. Llavors, mira, una altra usuària, la Mercè. No, aquest sí, la Mercè, em sembla. Ah, Les noies de Sants, de la Tània Juste. I també amb molt de gust perquè Sants, no? Sants és del barri de Barcelona.
2: Sí.
3: Llavors fas una immersió en aquest barri que també és molt de gust de conèixer, no?, aquests espais, i aquests espais es mostren a partir de la història de la família Molina, i és llavors una història on hi ha una mica de tot, una barreja d'aquelles que t'atrapen, és estiuenca... Que t'atrapen.
2: Novel·la, no?
3: És novel·la, novel·la, en aquest cas és novel·la, sí. T'atrapen perquè hi ha tota una trama, no?, d'història familiar, però també una mostra del que era la República, l'esclat de la guerra, bombardejos, però on està farcit d'amors i desamors, saps? Mm. Aquelles històries que dius, vinga, i a sobre en un marc
2: clar,
3: que ja coneixem.
2: Que coneixem. És veritat.
3: Sí.
2: Això
3: sí,
2: agrada molt, eh?
3: Sí. Sí. Sí, això ens agrada.
2: Sí.
3: I conèixer aquells espais, no?, que tu ja has trepitjat segurament, clar, i que els estàs reconeixent aquí, no? I aquesta vegada me l'emporto també.
2: Molt bé.
3: La recomanació també.
2: Les noies de Sants.
3: Les noies de Sants, de Tania Juste. Sí.
2: Molt bé.
3: Sí, sí, sí, sí, és una novel·la que jo crec que també és molt estiuenca.
2: Pot estar molt bé, sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí, sí. Segueixo amb recomanacions.
2: Més coses, sí.
3: Sí, sí, aquesta me la va recomanar l'Anna. Uh-huh. Los Reyes de la Casa, de Delfín de Vigan.
2: Uh-huh.
3: I aquí canviem una mica de temàtica. I trobo que és superinteressant aquest de la part que hi ha una crítica social. Delfín de Vigan és una autora francesa que hi ha molts llibres que ara està, a més, bastant... És molt llegida, eh? Que ha fet, per exemple, Les Gratituds. Uh-huh. Les Gratituds també és un llibre molt, molt interessant perquè també mostra una mica aquesta línia que t'estic dient de... Ostres, com hem d'estar agraïts a la gent del nostre entorn o a la gent de que no fem res sols, no?, a la vida. I Gratituds és un llibre que s'ha llegit també en els nostres clubs de lectura.
2: Uh-huh.
3: Sí, sí, sí, i és molt recomanat. I jo ara m'emportaré aquest altre que es diu Los Reyes de la Casa. I en aquí què fa? Doncs critica la sobreexposició infantil que fan les famílies sobre exposició a les xarxes, eh?
2: Ja m'ho imagino, i és veritat, eh?
3: I m'agradarà veure quina mena de crítica, perquè ja t'ho pots suposar, no?
2: Clar.
3: Però com ho plasma la Delfín de Vigan, no? Ella que és tan crítica i tan... A veure què m'expliquen aquí. A mi m'agrada gust aquest llibre, també.
2: Doncs posem-nos manos a l'obra, perquè és veritat que aquesta situació s'està donant, no?
3: Home, jo crec que sí, fins i tot, bueno, d'una manera més suau, diguéssim, o més allò de dir, vinga, jo com a pare o mare de família, no?, faig la foto i t'exposo en un moment determinat, o aquelles altres famílies que tots sabem, no?, que viuen d'això.
2: És veritat, sí.
3: Que viuen d'això, i llavors m'agradarà veure quina mena de crítica i veure també, bueno, aquestes mirades,
2: com,
3: no?
2: Sí, com està enfocat, sí, sí, és curiós, és curiós fer un llibre d'aquesta situació que, a més, és tan actual, no?
3: Tan actual, sí, sí, i, bueno, doncs això, els escriptors tenen aquestes mirades que a vegades te'n sorprenen, no? Que dius, ostres, fins aquí no havia pensat, hi havia pensat jo, no? I et dona molt per reflexionar.
2: És veritat.
3: Així que, temazo. Sí.
2: Molt bé, aquest te l'ha recomanat l'Anna, una altra usuària.
3: Sí, sí. Bueno, l'Anna Poderoso, eh?
2: Ah, molt bé.
3: L'Anna Poderoso, tècnica de cultura, eh?
2: Molt bé.
3: Sí, sí, sí, me'l va recomanar l'altre dia. Dic, doncs, sàpigues que el diré a la ràdio el proper dia.
2: Molt bé.
3: Perquè me l'emportaré. Sí. I en tinc una altra encara.
2: Molt bé.
3: Sí, sí, sí. Que també promet que és 15 anys...
2: Uh-huh.
3: I es diu, bueno, és un autor o autora, mira, no m'he parat a mirar-ho, és bastant impronunciable, eh? Perquè és Bridget Hort, amb una H, una J, una O, una R, una T i una H, vol dir que així és una mica difícil.
2: És difícil, sí.
3: Sí, sí. I aquí també hi ha una relació familiar, també hi ha et plasma, et retrata, la vida d'aquest cas és la Paula, una vida que ella està molt immersa en la seva vida familiar, que sembla superplàcida, i crec que és una mica thriller.
2: Uh-huh.
3: Va una mica cap aquí, no? Allí, aquesta vida familiar per ella és molt plàcida, però llavors coneix a una persona, una amiga en aquest cas, i jo crec que li va mostrant tot allò que ella se li sembla familiar i plàcid, però que no ho és tant. I aquí hi ha una relació amb la mare.
2: Uh-huh.
3: I jo penso en bé molt de gust també, me'n porto amb moltes ganes de veure què passa aquí. Mira, hi ha un autor que diu, a veure, això. Ah, no, diu, i si no ens en podem refiar de la mare?
2: Oh!
3: Bueno, sí, i un altre, que també parlen d'aquesta novel·la, diu que és el despertar d'un adolescent.
2: Uh-huh.
3: Bueno, doncs veure una miqueta més enllà, no?, del que és sortir de la zona aquesta tan de confort que a vegades ens... Mira, en aquest cas, pues, no li fa res de bé, no?
2: Em
3: ve molt de gust, a 15 anys. David G. Hort.
2: Molt bé, déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
2: Doncs aquí tenim un recull de novel·les i propostes per llegir durant l'estiu, ben diferents.
3: Mm-hmm.
2: I no sé si tens alguna més.
3: Doncs per ara m'emportaré un de poesia, però encara no l'he seleccionat, eh? Mira, ara la gent de poesia em dirà, per què no l'has dit? Avui és el meu últim dia i m'acabaré d'agafar allò aquells dies, saps?
2: Sí.
3: Que ho deixem per últim dia. Però la poesia cada vegada és més imprescindible, també, la meva lectura, perquè és aquella estoneta que no et posaràs a llegir uns capítols ni res, sinó que llegeixes un parell de poesies i dius ja, està aquí.
2: És veritat.
3: I haig de seleccionar molt bé, dintre de les recomanacions que han fet al Club de Lectura aquest estiu, aquest curs,
2: sí.
3: I buscaré un dels llibres i me l'emportaré.
2: Molt bé. Poesia, que també ens acompanya, és el que dius, per estones més petites que puguem dedicar una mica a reflexionar sobre el que tracten les poesies.
3: Exacte.
2: Sí. Dues preguntes tinc. Exacte. Què estàs llegint ara, Glòria?
3: Ara, què estic llegint? Doncs mira, ara mateix estic llegint coses més de salut. Sí, coses més de salut, coses més de...
2: D'alimentació, de...
3: Bueno, la salut, la visió natural, i que tot va molt lligat, l'alimentació, saps?
2: Sí.
3: La relaxació, la postura, tot això.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Això jo crec que tots alguna vegada fem una ullada, aquests temes.
3: Sí.
2: És veritat.
3: A més, també ve l'estiu i també podré posar-m'hi més, no? Amb l'alimentació... amb tots aquests temes de... Vinga, va.
2: Vamos al lío.
3: Sí, això és recarregar piles, també. Eh?
2: Molt bé. I Glòria, ja per acabar, algun llibre que t'hagi sorprès molt durant aquest any, el que portem de 2026? Algun llibre que diguis, ostres, això no m'ho pensava jo i m'ha sorprès?
3: Ui, espera't, quin és? Ui, és que n'he llegit que després... A més, soc molt desmemoriada,
2: Això a mi també em passa això, sobretot pels títols. Et puc parlar del llibre, però potser del títol no me'n recordo.
3: No, i és que he llegit...
2: Molt.
3: Sí, i he llegit, però he tirat molt per salut, per aquestes coses aquí de salut, de... Sí. Mira, n'hi ha un de la... Mira, aquest, ja està. És un recull, és que m'he centrat en aquest tema, és un recull d'experiències en plan del que és la visió, de la vista,
2: Sí.
3: De la Inoue de Federico, que és un recull que ha fet ella, i és un llibre de, no sé, 300 pàgines o 400, no sé, i m'ha sorprès. M'ha sorprès tot aquell ventall, perquè hi ha molts col·laboradors, potser n'hi ha 10, i cadascú, cada capítol, cada temps, és temàtic, no? Hi ha una visió o un... A veure com t'ho diré. Es tracta el mateix tema des d'un punt de vista molt diferent de tots els altres. La visió vista des de la... Això, l'alimentació. O la visió de vista des de... la relaxació, és que ara em repeteixo una mica pel que d'això, però sí, i m'ha agradat moltíssim, i és veure com la nostra salut és un tema com molt holístic, no?
2: És veritat, va tot lligat, sí.
3: Sí, i tant pots aplicar-ho a la visió com a altres temes, és igual, tot és el mateix.
2: Doncs, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs, Glòria Catafal, un plaer parlar amb tu aquesta estoneta, avui a les mañanes. I res, com sempre, bones vacances i tornem a parlar ja de cara al setembre, que tornarem amb les piles carregades, amb ganes de fer coses. I a la biblioteca no pareu, de seguida... apareixen noves activitats i moltes idees.
3: Sí, idees que portem nosaltres, però que també ens aporta gent que ve aquí. Vol dir-te que això és un... Saps? Parlant de les gratituds, de donar...
2: Sí.
3: No? Doncs això aquí és el mateix, És per a l'orella i veure que podem fer l'exposició del José Luis, dels quadros, no? De les seves poesies, les seves fotografies o... l'entrevista que hem penjat ara al Ramon Altimira per saber tot el que ens explica de la història de cultural d'aquí i festiva, sobretot també de Montornès. Això és
2: veritat.
3: És esplèndid, és molt maco, sí.
2: Doncs res, Glòria, bones vacances, bon estiu i parlem aviat.
3: Vinga, que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Gràcies.
3: Vinga, adeu.
2: Adeu, adeu.
0: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Rocacorba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serralta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Rocacorba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Rocacorba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Rocacorba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis sec. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castella i Lleó, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir, d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: 33, un tercio.
4: ¿Es un programa musical?
3: No.
4: ¿Es un programa de libros?
3: Pues no.
4: ¿Es un programa de cine, de series?
3: Pues tampoco.
4: ¿Entonces qué es?
3: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
4: ¿Y bien?
3: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

0: I ara estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
1: Però tu saps, l'ador és suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
2: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem dels tapets?
4: 100%.
2: Museu particular.
3: Sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes de les cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
4: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
3: No, però és a dir,
4: no, però perquè és fàcil logísticament. És a dir,
3: exacte,
4: només
3: això és el que vull dir.
4: Necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro
3: exacte,
4: molt gran.
3: És exacte el que volia dir, no? Que al finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament, al llibre Memòries d'una dona de les Highlands, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope. En aquest
4: Penélope, m'encanta.
3: Bueno, clar, evidentment,
4: clar.
3: Era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment
4: preciós.
3: aquest nom també vinculat en aquest cas, no? amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes. Que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que per tant estaven destinades, no? També perquè doncs, evidentment es triguen més hores a fer determinats dissenys i de més, estaven destinades o tenien un preu més alt i per tant qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem amb puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet que com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar en part absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està. I això simplement després, simplement, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs, es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net. No? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fa. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
4: Ah,
3: d'acord?
4: Carai.
3: Estem en aquest punt, no?
4: Vale.
3: O un sofà al llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
4: Ja.
3: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells nous, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta a la cala o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé,
4: Maca,
3: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
4: Ja tardava, de la
3: tele, o el quadre, no, el quadre de cavalls, o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no, damunt del sofà i davant de la tele. Doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
4: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
3: Les dones. Lunes antes del

0: martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí. Mira, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge... Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra, és a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això, quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX... Hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la Terra, Teixint la Terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que... resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti i llavors és preciós, una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti. La borrassa, que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mònica, perdó, la Mireia Coromina fa aquesta peça teixint de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual cosia, brodava, perdó, fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic, al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt, a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, doncs ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona, també en certa manera va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla, i hi va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer, alerta, més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: estación, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó, fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui hi ha cosint, ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Silenci, sisplau.
5: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada residu compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem.
3: Un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que

0: Fem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
1: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
0: Vull dir
1: que no és una cosa recent, eh? Per tant, que hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir, i la ciutadania tampoc té aquest.
0: Llavors... Bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè
1: clar,
0: ho diu una llei, eh?
1: Correcte.
0: M'ho has de recollir.
1: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
0: sí,
1: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
0: una afaitadora,
1: que no funciona, una afaitadora,
0: sí,
1: totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
0: Doncs anem-ho incorporant, i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
1: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
0: I tampoc els abandonem al carrer.
1: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
0: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
1: Molt bé.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Comercial Solar.
4: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
3: Comercial Solar.
4: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
3: Comercial Solar.
4: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
3: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Fem Salut, amb l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. Avui parlarem amb Núria Salaric, infermera i adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló de l'Institut Català de la Salut. El tema d'avui són les onades de calor.
0: Fem Salut.
1: Bon dia i benvinguda, Núria.
2: Hola, bon dia.
1: Avui parlem de la calor, que dona la sensació que cada any arriba abans i de cop. I tot i que no sé si és aquest any o tot, ja portem uns quants que estem així. Bé, jo avui que tenim aquí voldríem parlar de les onades de calor, de consells, però anem a definir precisament què podem anomenar onada de calor, Núria.
2: La onada de calor ve determinada per paràmetres meteorològics, que jo no et sabria dir concretament quins són, però sí que ens ha arribat ja que s'espera que aquest any, com cada any, que tens raó, que sembla que el missatge sigui repetitiu, no? Que cada any s'espera que les onades de calor siguin més intenses que les de l'any anterior. Llavors són temperatures més altes de les mitjanes que tenim anys anterior,
1: no?
2: Temperatures més extremes, durant més dies, durant tot el període estival.
1: Qui hem de tenir especial cura, Núria, amb la calor? Quins són els col·lectius en els que hem d'estar una miqueta més a sobre?
2: A vegades semblen coses òbvies, però és veritat que cada any ens trobem amb incidències a nivell de salut i perquè les temperatures cada vegada són més elevades, però hi ha grups que són especialment làbils, que són els nens, sobretot els menors de 4 anys, i les persones de més de 75 anys. I a part, totes aquelles persones que tenen alguna característica per malaltia, per exemple, malalties cròniques, neurològiques, cardiovascular, embarassades, que tenen unes característiques que són més sensibles a patir un problema de salut derivat de les calors extremes.
1: Per què els nens i la gent gran?
2: Doncs amb els nens es dona la característica de que fins a certa edat ells no poden demanar-te que tenen set, per exemple. Per tant, se'ls ha d'anar oferint aigua sovint perquè ells no tenen l'accés. I després la proporció d'aigua, les característiques físiques d'un nen fa que tinguin més tendència a la deshidratació. I amb la gent gran, a mesura que ens anem fent grans, el reflex de set va desapareixent. De manera que és estrany trobar-te una persona de 90 anys que tingui set tan habitualment com tindria una persona de menys edat. I per tant s'ha de fer un hàbit conscient el fet d'anar-se hidratant perquè
1: no arribi. Clar, perquè potser aquella persona no té com un nen algú que li digui, vols aigua, no? Vols aigua?
2: Exacte.
1: Ha de ser la pròpia persona que tingui aquest recordatori.
2: Exacte, i si som cuidadors de gent amb problemes neurològics, amb demències, enllitades, que no poden subministrar-se l'aigua directament, s'ha d'oferir la mateixa freqüència que oferíem amb un nadó.
1: Clar. Quan ve la calor, Núria, ens trobem més cansats, més cansades, no? Ens fa més mandra, a vegades, es fa una miqueta mal al cap. Com podríem diferenciar efectes o sensacions normals de que ha vingut la calor i el nostre cos s'ha d'acostumar a quan ja hi ha alguna cosa que no està bé?
2: Doncs diguem que segueix una sèrie de fases, no? Que seria, primer de tot, quan les temperatures són elevades, el que tu comentaves, hi ha una sensació de cansament, d'estar molt aixafat, dificultat del son, llavors apareixen els primers símptomes que podrien estar associats a la deshidratació, que és com mareig, la boca seca, mal de cap. Aquests símptomes ja t'indiquen que has d'anar bevent aigua, perquè potser una persona gran no té el reflex de la set, però aquesta sintomatologia sí que la noten. La pell està calenta, se sua, val? Això, quan aquesta sintomatologia pot anar evolucionant a símptomes una mica més cridaners, no? Que serien, per exemple, doncs, lipotímies, pèrdues de consciència, estat confusional, allò que parles amb una persona i et contesta de manera incoherent, llavors ja apareix la pell, deixa d'estar suada i passa a estar com freda, però vermella, febre de fins a 40 graus o més, i apareixen altres vòmits, apareixen altres sintomatologies que ja són molt més cridaneres i vol dir que aquest cop de calor ha passat d'un estat lleu que es pot solucionar ràpidament a un cop de calor que ja cal intervenció mèdica.
1: Sí. És a dir, que primer estem una mica cansats, això que deia el boc càstic, bevem aigua, esperem una mica, no ens refugiem a l'ombra fresquets.
2: Anar bevent aigua si tens les primeres sintomatologies, treure't de la font de calor, tant si és perquè estàs d'oci o estàs treballant, buscar zones fredes, humitejar-se la pell, amb compreses o tovalloles mullades o una font, tallar-se la pell, els cabells, i posar-te en un lloc fresc.
1: Si això no passa, doncs ja hem d'actuar. Què fem? Truquem.
2: Heu de trucar al 061. Quan és una persona que ja veieu que parleu amb ella i el llenguatge doncs és com inconexa, que ja la veieu com una mica desorientada, ja no oferiu aigua pel risc d'ennuegament, si hi ha pèrdua de consciència, i directament 061 sospita de cop de calor.
1: Jo crec que això a mi em va cridar molt l'atenció, perquè ja n'hem parlat un cop, el tema de l'aigua, no? Que ens dona la sensació de que està, té calor, anem a oferir-li aigua. No sempre.
2: Depèn de l'estat mental de la persona. Això és bàsic. És més per un tema d'evitar la
1: Sí. Sí, important. Bé, hem parlat ja d'alguns consells, però anem a centrar-nos més en ells, no? La hidratació ens ha quedat clar que és fonamental.
2: Sí. La hidratació, nosaltres ja sabeu que un percentatge molt gran de l'organisme és aigua, i amb la calor, perquè dins del cos no pugi la temperatura, doncs expulsem calor en forma de vapor, no? I de suor. Llavors això s'ha d'anar restablint. I bàsicament és aigua. Intentem evitar les begudes ensucrades perquè realment no hidraten, i intentem evitar l'alcohol perquè tampoc hidrata. L'alcohol deshidrata. Mm-hmm. Per tant, aigua o begudes no ensucrades, com serien els sucs que fan sense sucre, o et fas algun liquat, o et fas un caldo o una bichisuas, coses que siguin líquides i fresques, o infusions fredes que de nevera estan molt bones a l'estiu.
1: Clar, sí, perquè hi ha molta gent que és que l'aigua només també nada.
2: És una infusió, cap problema. Hi ha multitud de fórmules per hidratar-te sense que sigui aigua sola, però sí que portar-la sempre al damunt també.
1: Això també és important, una ampolleta. I a tema de menjar també, potser, no? Si ens costa més beure aigua, doncs menjar coses que siguin...
2: Sí, l'alimentació ens pot ajudar molt a tindre com aquest equilibri de temperatura corporal. A ningú li ve de gust el cocido a l'agost i és per alguna cosa. Llavors intentar fruites fresques, no? Que si la síndria, que si el meló, que si les cremes fredes, coses que siguin de fàcil digestió, potser menjaràs més vegades, però que siguin aliments, doncs, que si les amanides d'estiu, les amanides de patata...
1: Més lleuger, no?
2: Exacte, coses més lleugeres i com més refrescants a la boca i tot.
1: Sí, és cert que el cos sap, el que ens convé i el que no ens convé.
2: Sí, sí, totalment, sí, sí.
1: També a la temperatura, controlar-la, estem a casa, no? Per exemple, algú gran que potser no surt gaire, quins consells podries donar per tenir la temperatura el millor possible a casa?
2: Doncs la sèrie de consells que van una mica a disminuir que hi hagi problemes de salut per la calor ja és el del ABC, no?, que fa uns anys que s'utilitza aquesta campanya, que una és justament de la C, que seria les característiques que hem de tindre a casa per estar al màxim de confortables possibles. Clar, no és igual segons la vivenda que tinguem, i per això també un factor de risc de persones làbils no està tan associada a l'edat, sinó com a coses, a factors més socials. Doncs no és igual segons on visquis o com siguin les característiques de la teva vivenda. Llavors, a casa, que tenim aire condicionat, l'utilitzem amb unes temperatures que no superin tampoc els 25 graus de temperatura, que no baixin dels 25
1: graus.
2: És que
1: després hi ha un contrast, no?
2: Exacte, les diferències tèrmiques no són adequades. I que no tenim aire condicionat, intentar obrir finestres perquè hi hagi corrent d'aire. És molt important lo de baixar les persianes en hores d'exposició solar, i a la nit les pugem perquè hi hagi aquesta corrent d'aire. Que tenim terrassetes, patis, balcons, ruixar-los amb aigua perquè llavors el terra no s'escalfa tant i ja no irradia calor. Tenir plantes, si tenim un pati o inclús a dins de casa, afavoreixen la humitat i la frescor de l'ambient. Els ventalls, si no, o els ventiladors de tota la vida. I si que res d'això és possible perquè tenim una vivenda mal climatitzada, perquè les cases avui dia doncs són com són, doncs existeix tota la sèrie de refugis climàtics que tenen cada municipi.
1: Sí, sí. Que n'hi ha, poden ser una biblioteca o un parc, però bueno, hi ha alguns, no diria cutre, però podem anar al supermercat que també tenen aire.
2: Exacte. Tu buscar un lloc on estiguis confortable. Clar, la xarxa de refugis climàtics són elements que poden ser exteriors, arbredes, o aquí a Montornès em sembla que hi havia el parc de l'Arbreda, crec que hi havia al costat del gimnàs, però hi ha la biblioteca, i el centre cívic, hi ha altres equipaments,
1: sí,
2: aquí
1: els casals
2: Montornès,
1: de la gent gran.
2: Els casals de la gent gran.
1: Crec que també el centre juvenil Espúndic també crec que obre a l'agost.
2: Perfecte.
1: Que tot i que és centre juvenil, no us tancaran la porta.
2: No.
1: Podem anar i estar fresquets. Sí, sí, hi ha diversos punts, no?
2: La piscina municipal.
1: Clar. Sí, sí. El tema de la piscina i la platja, Núria, que ha sortit, a vegades pensem, anem a la piscina, a la platja, a refrescar-nos. Uh-huh. Sí, però també compta amb les hores en què uh-huh. hi anem.
2: És molt important, dins dels consells que es donen, és en quines hores del dia ens exposem a l'exterior. Llavors, de 12 a 4, ni hauríem d'anar a la piscina, ni hauríem d'anar a la platja, ni ens hauríem de passejar gaire els dies que hi ha més onada de calor, almenys que no sigui estrictament imprescindible. Llavors, fora d'aquestes hores, doncs es pot anar a la platja, es pot anar a tot arreu, que a casa teva fa molta calor i vols anar a la platja de 12 a 4, doncs hi vas amb un parasol, hi vas amb la teva navareta, que tinguis hidratació, fas banys freqüents i sobretot molta crema solar, mm-hmm. Que això no ho oblidem, que és bàsic no per evitar els cops de calor, però sí per evitar seqüeles a llarg plaç, que cada vegada n'hi ha més a
1: sí,
2: nivell de pell.
1: Sí, sí, protecció solar, de fet, que no és només per anar a la platja o a la piscina,
2: no.
1: Hauríem de posar-nos cada dia.
2: Exacte, cada dia hauríem de portar protecció solar, sobretot si treballem o el nostre dia a dia ja és d'estar a l'aire lliure. Per exemple, una sèrie d'hores al dia s'ha de posar.
1: Sí. Hem parlat de les hores centrals, de la protecció solar, però què més ens podem protegir del sol, de la irradiació?
2: A veure, quan surts a fora al carrer, la gent, sobretot que no té cabell, però ho haurien de portar tots, per exemple, un barret, portar robes de fibres naturals, de cotó, que no siguin robes fosques, també ajuda, portar sempre l'aigua a sobre, el factor protector... I així de mesures individuals, ara no me'n ve cap.
1: Les ulleres de sol,
2: les ulleres de sol, evidentment, sí. Si tenim nanos petits, no els tapeu, que a vegades veiem els cotxets com tapats, no cal tapar-los, amb la capota és suficient i que no hi hagi exposició solar directa, i buscar sempre les estones d'ombra que puguem trobar pel carrer.
1: Clar, sí, sí, a vegades són consells molt de lògica, però no va gens malament anar recordant,
2: Sí, però sempre trobem gent que a les 4 del migdia o a les 3 està corrent o està anant en bicicleta.
1: Això, l'esport.
2: Sí.
1: Adaptar, no? Les nostres rutines.
2: Adaptar les nostres rutines. Bueno, la gent que fa esport cada dia a l'exterior, doncs ha de buscar unes franges horàries que siguin més saludables, perquè de cops de calor de ciclistes i de gent que corre, també en veiem cada any.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí, a les franges de més exposició solar no és adequat fer activitat física, no ho és.
1: També s'haurien de posar protecció solar, i això, jo en recordar-me de aquí no s'ha cremat mai els peus, perquè a vegades posem protecció solar a la cara i ens oblidem de la resta del cos.
2: Totalment, sí, sí, sí, sí.
1: O les orelles,
2: o de les mans, no?
1: Sí.
2: El dors de les mans, que sempre estan exposades, igual que a la cara, la gent no es posa protecció solar, i després hi ha molt dany solar, es veuen moltes lesions solars a les mans, també. La gent que no té cabell hauria d'anar amb el cuir pilós protegit sempre.
1: Sempre.
2: Sí.
1: A veure si fem cas dels consells.
2: Sí, cada vegada se'n fa més, eh?
1: Jo crec que de consells així per combatre la calor, i hem fet una repassada que jo crec que ens hem comentat tots.
2: Sí, sí, parlàvem un dels consells també que preocupa molt a la gent, perquè el que passa quan hi ha onades de calor també és que es dorm fatal, perquè es dorm molt malament. Llavors, intentar les nits seguir els consells de les persianes, de la ventilació, que els llençols siguin de cotó també, que no hi hagin protectors d'aquests dels matalassos,
1: sí,
2: que siguin adequats, que transpirin, tindre un got d'aigua a la tauleta també, que el sopar sigui lleuger i una mica lluny de l'hora d'anar tant a dormir, que sigui un sopar refrescant.
1: Sí, perquè també tendim, no?, que hi ha més hores de sol,
2: es sopa
1: allarguen,
2: més tard,
1: sí, sí, sortim, sí, més, no?
2: Sí, els àpats s'allarguen més, sobretot els caps de setmana, sí, sí. I tot això fa que es dormi una mica pitjor.
1: Clar, i si ja anem cansats, doncs una miqueta més.
2: Exacte.
1: Bueno, intentarem pujar-ho tot per intentar passar l'estiu el millor possible, al final és el que ens queda.
2: Sí, s'ha de passar.
1: Sobretot molta cura amb els infants, a la gent gran, diguem, els malalts, no? I Núria, pel tema de la medicació, també ara que ve l'estiu, s'ha de tenir alguna cosa en compte? Hem de consultar amb el nostre metge o metgessa?
2: Hi ha determinada medicació, però en general no són gaires els grups, però hi ha totes aquelles medicacions que poden alterar l'estat de consciència, sobretot fàrmacs per trastorns mentals, és o, això, malalties de caràcter mental o del sistema neurològic, no? Totes aquestes medicacions ens poden afectar una mica el nostre estat de consciència, llavors fa que potser la sintomatologia no la notis igual o que pugui afectar. Després hi ha algunes medicacions que poden fer-nos deshidratar més, com alguns diurètics o així, llavors és, està bé que la seva infermera en el centre de salut els hi facin els consells necessaris per tindre present, estar alerta, més aquestes persones que altres que no la prenen, aquesta medicació.
1: I el tema de la tensió, hem d'anar més en compte també amb la calor?
2: Amb la calor, què passa? Que les artèries i les venes es dilaten, i el dilatar-se fa que la tensió baixi. Llavors ja ens trobem gent que pren una medicació per la tensió a l'hivern, i quan arriba l'estiu, si fa molta calor i es perllonga, els hem de baixar una mica la dosi perquè van marejats. Llavors, i això passa, i a l'hivern s'ha de tornar a pujar la dosi. Llavors és veritat que a l'estiu hi ha més lipotímies, perquè, per exemple, les noies joves primes solen tindre més baixades de tensió, per exemple, que un home de 70, ho ves. No? Pues aquestes noies pues han d'hidratar-se més, perquè realment no es pot evitar. Sí, si són gent que prenen medicació, pots baixar la dosi. Però la gent
1: si ja som hipotenses, què fem?
2: La gent que té tendència a tindre les tensions baixetes, a l'estiu tenen més aquesta sensació de que els hi falta pila. Pues més hidratació i més compte en evitar molta exposició a les fonts de calor. Sí, sí.
1: Consells per tots. Igualment, Núria, si tenim algun dubte, ens podem adreçar al CAP, hi ha els canals oficials,
2: sí,
1: no?
2: Sí, hi ha el canal Salut, que hi ha moltíssima informació que m'he repassat, per, amb molts consells de salut relacionats amb les onades de calor.
1: Sí. I també està una miqueta al dia de la predicció meteorològica,
2: ah, exacte.
1: No?
2: Sigueu, bueno, cada vegada es fa més també, no? Però que si alerten que hi ha risc per pluges, es faci cas de les indicacions, igual a les onades de calor és important perquè generalment acerten, sí, sí.
1: Doncs bé, ens ha quedat clar que la hidratació jo crec que és
2: bàsica,
1: el més important per tothom, i després sobretot doncs això, evitar les hores centrals del dia, mantenir-nos a l'ombra, refrescar-nos i tenir compte dels col·lectius més vulnerables. Núria, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, res més. Des del centre de salut sí que totes les visites que fem a les persones que són vulnerables per edat o per malaltia, ja els hi fem tots aquests consells de salut dins de la consulta, i si algú té algun dubte, doncs esclar, es pot adreçar a nosaltres.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Agraïm avui a la Núria Salarich, infermera adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló de l'Institut Català de la Salut, per haver-nos acompanyat i portar-nos tots aquests consells.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I també salutacions a l'assistència tècnica, al nostre company, el Miquel Zafra, i d'aquí us parla Mireia Toledo. Fins la propera.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler. I ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 dels espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions, afectant a prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Masllorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. I pel que fa a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid també estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. I minut de silenci avui a Barcelona per condemnar la mort violenta d'una dona a mans de la seva parella, Sant Martí. Ens amplia aquesta informació Marc Dalmau. Bon dia.
2: Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, en què una dona de 34 anys perdia la vida assassinada a mans de la seva exparella. Al capdavant de la concentració hi havia Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica i ha destacat que des del 2012 hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya.
1: Gràcies, bon dia. Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i també les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor també estan modificant els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT registra retencions importants en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i això genera fins a 19 quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'està treballant en la retirada del vehicle. D'altra banda, també en sentit Tarragona, també a l'AP7, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident, en aquest cas a Subirats. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes i també trobar l'autor del crim.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
6: La mejor música en Ràdio Montornès.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i, en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Boló.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que quedava la violència masclista, l'equidistància no val.
1: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Oferia la P7 i a la 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: Una P7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George's Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La nostra portada d'aquest dijous, el total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
4: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB Martí Ramos.
9: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament, obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
1: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
11: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
10: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
12: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta colaboración y coordinación.
10: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però el calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
13: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
14: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
13: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
15: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
13: Amb encara l'agost dades per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: 6 minuts i arribem a 3:15 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen, reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
4: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de parcs i jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
16: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
1: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
17: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilota a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
18: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
19: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
20: M'està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
17: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, que de Quesoporbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
0: Notícies en xarxa.
1: 3:15, crònica de successos, us ho dèiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
21: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
22: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
21: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: Més coses. Crònica política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
4: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants, i es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
4: Ella ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Ella els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i, tant com viatja, on ha fet 24 reunions per obrir portes a negocis i relacions a empreses catalanes.
1: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
3: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou en anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
2: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: En punt un quart de tres, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
6: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
24: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
25: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tàrraco i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
26: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
27: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
25: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
1: 12 minuts i arribem a 2:45 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de Centre Històric, Sònia Roca.
8: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
7: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
1: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vila Franca han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per a la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
10: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
9: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
1: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94% i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
11: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
12: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
11: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Lidl, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
1: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
15: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent. Una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç, i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
14: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
1: I de la cultura als esports. que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
0: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
13: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
0: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bannat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés. Encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
0: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monforte es mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
17: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat, contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu, i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
0: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra a partir de les 7 de la tarda. Andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
1: Doncs que guanyem millor. Gràcies, Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
22: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
28: El diccionari Termcat.
29: Paraules noves que ja pots dir.
28: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
30: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
29: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Ho faria a l'AP7 i a l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària.

0: George Park.
1: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
3: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreu gerar els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
4: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
5: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
4: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
0: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
7: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
6: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
8: No nos vamos a seguir aquí, se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta colaboración y coordinación.
6: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
0: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
9: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
10: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
9: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
11: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu.

0: Tot queda molt pansit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
1: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
2: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
3: Ramon Semblàs és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
4: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper. I altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
6: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
7: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
6: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
2: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
2: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
9: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
8: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
2: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
3: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
2: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
10: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
11: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
10: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
12: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
10: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
2: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
2: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima, en si vam a la Costa Brava, recreativa, realitzada en els últims 4 anys, han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
3: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
2: En Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
14: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
13: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
2: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja-Anoia, Joan Gual.
15: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
16: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua, llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes, per tant va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera, ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
15: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
2: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
17: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
18: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
17: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
2: 12 minuts ja arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres, Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
20: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
19: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
2: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
21: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
22: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
21: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
2: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del Festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
3: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el Festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau i enguany sota el lema Mitologia inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
23: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des de Nalamarc, els pescadors, des de Remandà.
3: El festival que es vol convertir en un clàssic a l'estiu també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim for Ella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfic.
24: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidet, famosísimo inventor, el barón de Espejo.
2: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
25: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
26: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
25: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Forç.
2: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
0: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
1: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
0: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
5: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot ho greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt, i bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
4: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
0: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
6: Volia que ens, potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip ens posi al límit, no?, com és el Sabadell, i un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre els he dit als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
0: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
7: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
0: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anar a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
2: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
3: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
4: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
3: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
5: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
3: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
2: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut el procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a 2:45 de la tarda, després de que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia d'apartar dels seus dos fills menors d'edat la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. No obstant això, el magistrat ho va denegar i la Fiscalia va presentar un recurs d'apel·lació que encara no s'ha resolt. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe, el va abandonar i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. Precisament aquest matí s'ha produït a la plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per condemnar el feminicidi i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet autocrítica.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
1: Ara s'investiga si els fills de la parella que es trobaven en procés de separació haurien estat testimonis del crim. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està treballant per donar una resposta immediata a la situació generada per l'arribada massiva de migrants marroquins a Ceuta. Després d'una trucada amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, Sánchez ha explicat que s'està mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat el més aviat possible. L'entrada irregular de més de 1.000 persones a Ceuta ha fet que Vives demani el tancament de la frontera amb el Marroc, el desplegament de l'exèrcit i la declaració d'una situació d'emergència nacional. La síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades en les proves PISA 2025 de la comunitat. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat. També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. I un breu apunt de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga estatal del sindicat ferroviari intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions del servei abans de desplaçar-se. Els serveis mínims que es mantenen seran del 66% de servei a les hores punta, és a dir, de 6 a 9.30 del matí i de 5 a 8.30 de la tarda, i del 33% la resta del dia. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem l'hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000.
2: ¡Vámonos!
1: Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón Espinao, Fantastic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.
2: Un movimiento sensual.

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

a Serejé. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Din Tai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh, això era la gasó.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajé un corra, paso gallina y paso menino. Opa, yo viajé un corra.

i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma. Anem al 2007.

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy.
2: Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con una sonrisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy The Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

0: Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat.
1: Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead?
0: I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera.
1: Tonight, tonight, tonight, tonight.
0: I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja! Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba.

0: estàs ballant amb el coco, eh? És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
3: Nossa!

Al Gangnam Style. Oi que sembla que digui Sabadell?

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

una bona producció, sí senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017 un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando. Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018

Ei. El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. Només vull veure bitllets de 100. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Català de Trànsit estudiarà implantar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó, que ha aprovat en el marc d'un estudi pilot a l'AP7 i l'A2. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'IA, que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó. L'estudi pilot ja ha deixat algunes conclusions, com comenta Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
3: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
2: Des de l'SCT expliquen, a més, que el sistema d'intel·ligència artificial té un marge de millora i que, a mesura que va aprenent, podria detectar més detalls. Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació de les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar cap usuari. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat aquest dijous la candidatura guanyadora de Móra la Nova, que aspira a acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial, el mateix dia que la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent. Dalmau ha explicat que aquesta candidatura pretén convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial i garantir l'equilibri territorial. El conseller ha insistit en què el govern té l'objectiu de repartir arreu del territori les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit i ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. La Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona del risc, concretament a Barcelona. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot descendeix fins als 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.252 senglars, dels quals 9.879, prop del 96%, han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars dins la zona infectada, tant a la zona del risc com a la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars. I el sector de la construcció celebra que el 2025 va tornar a créixer l'edificació més d'un 5%, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. És una de les principals conclusions de l'informe del sector de la construcció a Catalunya, que ha publicat aquest dijous la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya. L'estudi constata que el país arrossega un dèficit acumulat d'inversió en infraestructures de prop de 49.500 milions i que, a més, les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. Això és tot al moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ay, si nos paráramos a pensar unos segundos, caeríamos en la cuenta de que somos seres emocionales y que tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones constantemente. Por eso, no dejes de sentir y no dejes de emocionarte. Nos vamos hasta la semana que viene. Pero recuerda, cuando eliges aceptar en lugar de exigir, hay un cambio. Cuando eliges apoyar en lugar de criticar, hay un cambio. Cuando eliges el amor en lugar del dolor, hay un cambio. Entonces, algo dentro de ti se levanta y celebra ese cambio. Y de celebración nos vamos hasta la semana que viene. Que no te falte un sentimiento y que no te falte nunca, nunca, nunca una buena emoción. Hasta la semana que viene. Bye, bye. Acabó.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de les comarques de Ponent i de la Catalunya Central aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. En conjunt, entre el juny i el juliol, s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle. Lleida Ciutat és el municipi que encapçala el rànquing dijous, amb 41,3 graus a 4:45 d'aquesta tarda, el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià, i un valor més alt que els màxims de dimecres. El llindar dels 40 graus s'ha tornat a veure de passat a diversos punts de Ponent i de la Catalunya Central, com ara a Tremp, amb 41 graus, i a Solsona, amb 40,8 graus. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir del diumenge. Catalunya espera un estiu de rècord al sector turístic amb hotels i apartaments turístics props de la plena ocupació, a l'agost, a l'espera de les reserves d'última hora, que creixen davant de la incertesa provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències sobre el preu dels viatges. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'any passat en un estiu que també està marcat per les successives onades de calor. L'aixafogó ja està impactant en algunes reserves que prioritzen zones menys caloroses o directament reubiquen les dates de les vacances fora de temporada, un cop acabat l'agost. A mitjans de mes, però, l'eclipsi solar es preveu que dispari l'ocupació a zones com Tarragona o Lleida. La Confederació General del Treball a l'empresa Ground Force Barcelona ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost per denunciar el greu deteriorament de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2. La vaga afectarà el personal d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i coordinació de vols. L'IPC s'ha situat en el 3,5% interanual aquest juliol a l'estat espanyol, 3 dècimes per sobre de la dada d'inflació del mes de juny, segons dades que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa la inflació interanual més alta des de maig del 2024 i també la més acusada per un mes de juliol des del 2022. En el comportament de juliol destaquen la pujada de preus en combustibles i lubricants per a vehicles personals, que coincideix amb la retirada progressiva de les ajudes estatals pel conflicte amb l'Orient Mitjà. El govern municipal de Girona, integrat per Guanyem i Esquerra Republicana de Catalunya, aprovarà aquest divendres el nou cartipàs gràcies a un pacte amb el PSC. Els socialistes s'abstindran en la votació del ple extraordinari després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que els supervisi, integrada per les dues parts. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals a la comarca de l'Anoia. La investigació es va iniciar després del gran incendi del 6 de juliol a Carme, que va cremar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola i va obligar a confinar la població de 7 municipis. Els investigadors van determinar que el foc es va originar al voral de la carretera BB-2131, on es van trobar restes d'un paquet de llaunes de cervesa. Les declaracions de testimonis, les imatges de càmeres de seguretat i l'anàlisi d'altres incendis similars van permetre identificar el sospitós i relacionar-lo també amb 2 focs més, tots a la mateixa zona. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional i sense fiança pel detingut, investigat per un delicte d'incendi forestal agreujat. El jutge justifica aquesta mesura per la gravetat dels fets i pel risc que pugui tornar a provocar nous incendis, ja que considera que hi ha un patró de conducta repetit en diversos focs a la mateixa zona. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants, equipats amb ciselles i una barra de ferro, han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'atracament ha provocat un gran ensurt entre les persones que es trobaven al centre comercial. Diverses persones han explicat que han sentit alarmes i que poc després han començat a arribar patrulles policials i ambulàncies mentre s'allotjaven l'edifici. Després dels fets, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Mataró han acordonat la zona de la joieria i també s'han desplegat controls a les carreteres per intentar localitzar els autors de l'atracament. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta. I els Mossos també han detingut, en aquest cas a Sant Celoni, un home multireincident amb més de 50 antecedents policials, com a presumpte autor del robatori de catalitzadors de vehicles. La detenció arriba després d'una investigació relacionada amb aquest tipus de delictes, que afecten tant particulars com empreses. Els catalitzadors són unes peces del sistema d'escapament dels cotxes molt buscades al mercat il·lícit perquè contenen metalls de gran valor. Es poden vendre per imports d'entre 700 i 1.500 euros, mentre que substituir-ne un de robat pot costar més de 2.000 euros, fet que suposa una despesa important pels propietaris de vehicles. I la línia R3 de Rodalies ha quedat aturada aquesta tarda entre Puigcerdà i Ripoll per falta d'atenció a Planoles, segons ha informat Renfe. L'avaria ha afectat 3 trens, un dels quals ha quedat aturat entre Ribes de Freser i la capital ripollesa. En aquest cas, hi viatjaven 7 persones, que han estat evacuades pels bombers. Pel que fa als altres 2 convois, una ha quedat a Ripoll i la companyia ferroviària ha posat un bus pels viatgers fins a Puigcerdà. L'altre ha quedat aturat a la Molina i s'ha posat un autobús fins a Ripoll. Efectius de DIF treballant a la zona per resoldre la situació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem l'hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000.
2: ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur tot, va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

0: ¡Bomba!
1: Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

a Serejé. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasó.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajo en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajo en corra.

0: i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu! Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia de ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma.
1: Opa, yo viajé en corra.
0: Anem al 2007. Si fue...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy
2: caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja! Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

0: És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
3: Nossa!

0: Ai, ai, se eu te perco...
1: Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Perco.

Però, sens dubte, a l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprenent.

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

Ei, Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017 un altre fenomen, el Despacito, va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número 1 als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017 aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando. Com tens el corazoncito, Coco? Ara ens estem apropant a l'actualitat. El 2018,

Ei. Que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. Només vull veure bitllets de 100. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu...

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Coplejant. Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant,
5: amb Caral Pedemonte.
6: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Ruta 66.
3: Hola família, una setmana més arriba a la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits de tota la vida. Un programa que fa possible en Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu davant del micro. Aquesta setmana viatjarem per Nord-Amèrica i també per Austràlia. Així doncs, si esteu preparats, comencem! Vinga, som-hi! Endavant!
4: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Tell Somebody pertany al cinquè àlbum d'estudi de la superbanda anomenada Allianz. Membres de bandes com Boston i Sammy Hagar es van reunir ara fa 30 anys. Així doncs, parlem de músics estadounidens veterans de l'estil hard rock melòdic amb el regust del rock americà. El disc Before Our Eyes conté peces com aquesta, Nothing Can Make You Change.

New Day és una de les cançons incloses en el 21è àlbum d'estudi d'un dels més grans del rock d'Austràlia. És la gran veu de Jimmy Burns, que amb 69 anys edita Defiant, una col·lecció de cançons de hard rock, soul, blues i country. No m'agrada fer comparacions, però perquè m'entengueu, és el Bruce Springsteen australià. Aquí tens una altra prova, Beyond the River Bend.

Thunder Road. Aquest track enceta el tercer àlbum d'estudi de Bruce Springsteen. Parlem de Born to Run i el seu 50è aniversari. El 25 d'agost del 1975 sortia a la venda un dels discos més exitosos de la història del rock and roll. I després de 5 dècades encara continua molt actiu. En aquest treball destaca la cançó que dona títol a tot l'àlbum, Born to Run.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.
2: Tot seguit anem cap a Texas amb un nou artista. Des de Constance s'arriba el primer senzill enregistrat per aquest jove anomenat Michael Ryan, que durant uns anys ha treballat de bomber i ara ho deixa per dedicar-se exclusivament a la seva carrera musical. Aquesta és la seva carta de presentació, Country True and True.

Rock and Roll Machine és una cançó original de l'any 77 dels canadencs Triumph. I aquesta és la versió amb la veu d'un dels grans vocalistes del gènere, Sebastian Bach. Per celebrar els 50 anys de la banda s'ha editat un disc amb els seus èxits i en companyia d'altres amics artistes, com en aquesta de l'any 79 amb la veu de Dee Snider dels Twisted Sister. La cançó porta per títol Let It On The Line.

Hold On, un altre dels 79 dels canadencs Triumph, ara amb la veu de Jeff Heath dels Tesla. En aquest disc de tribut a la banda Triumph, pel seu 50è aniversari, col·laboren molts artistes. En la següent que escoltarem participa el vocalista dels Theory of Deadman, Tyler Connolly, Dorothy Martin dels Dorothy, la guitarra entre altres de Michael Jackson i Alice Cooper, Nita Strauss, i Slash dels Guns N' Roses. Tots junts interpreten I Live for the Weekend, de l'any 1980.

0: ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iBooks.
1: Ruta 66.
0: La Alice Cooper Band es va dissoldre. Vincent Furrier va continuar en solitari amb el nom Alice Cooper i així pràcticament tothom el coneix. Doncs ara, després de 50 anys, es torna a reunificar la banda original per enregistrar un àlbum titulat The Revenge of Alice Cooper. I amb una d'aquest nou disc, marxem. Amb Wild Ones, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que els darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Ruta 66, música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
5: Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.

0: Avui al Som Terra saludem de nou el Néstor Serra Domènech, el coordinador territorial de les de la Plana de Lleida, d'Unió de Pagesos. Néstor, benvingut. Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé.
0: Va, que estem a les portes de les vacances per a molta gent. No riguis. Alguns ja les han fet, alguns les faran. Tu quan les fas?
1: Jo no em faig vacances.
0: No em fas mai?
1: No. Intento escapar... entre engreixada i engreixada, m'intento escapar una miqueteta. És que no. No em surt del cor, no em surt.
0: Què vol dir entre engreixada i engreixada?
1: Entre cicle,
0: Cicles d'engreix de pollastres,
1: de producció, sí. Entre pollada i pollada, pues quan estem en el buit sanitari, els 20 dies, pues intento marxar pues un cap de setmana llarg i així intento desconnectar.
0: Avui volíem parlar de les coses que us urgeixen aquest estiu a Unió de Pagesos, però com que saps que aquest és un programa slow que vol explicar el primer sector bé, explica'ns això d'aquesta aturada tècnica que heu de fer a les granges, que si jo no ho sé, molta gent que ens està escoltant tampoc.
1: Bueno, el buit sanitari se'n diu... normalment totes les granges són res, tot dins, tot fora, és a dir... que nosaltres entrem el bestiar, sigui, estic parlant de porcs i pollastres, que és el que conec més. És a dir, nosaltres entrem els animals un dia, els traiem, i per tornar a entrar hi ha un temps, que aquest temps es diu buit sanitari, que és per llimpiar i per desinfectar i per arreglar si s'ha fet algun... I això és el buit sanitari que en diem.
0: I són uns 20 dies.
1: En el cas de casa nostra, sí.
0: D'acord. Ara a l'estiu, parlar de vacances al sector primari, doncs depèn de, que,
1: clar,
0: de quin cultiu, no? Però sí. en teoria és el moment màxim de feina.
1: Sí. Comencem a l'abril, ja algú ja comença a l'abril estirant alguna cirera i acabarem cada vegada, s'allarga més, cada vegada cap al novembre
0: pues
1: ja les fugis, les pink lady, pues clar, això es va allargant. Bueno, es va allargant perquè també tenim uns terrenys i aquells terrenys han de fer més rentables possible, i perquè siguin més rentables pues hem d'anar, cada pagès se va buscant la vida com pot i el que li surti més rentable.
0: Després a l'hivern la cosa s'atura una mica
1: la cosa,
0: quan arriben les manifestacions,
1: i és quan després la gent pues, després clar, és quan comencen a arribar les liquidacions i comencem a pues, després comencen a haver les reivindicacions, que nosaltres com a Unió de Pagesos aquestes reivindicacions les portem cada dia
0: a la taula sectorial i allà on calgui,
1: a les taules sectorials, a les taules agràries, a les bilaterals que tirem a la conselleria, i és el que estem fent, els sindicats estem fent això, no sol quan no hi hagi fenya al camp, vull dir, quan hi ha fenya al camp
0: també
1: hi ha unes persones que
0: és aquesta feina més silenciosa,
1: però, que la gent no acaba d'entendre això, però que ho fem i que s'ha de fer, s'ha de fer, perquè Toni Fenu, jo dic, soc nou, sindicalment no soc nou, però que estic dins com amb aquest món, no?
0: Sí.
1: que has d'interlocutar amb l'administració, pues soc nou, no? 5 anys. Hòstia, jo no m'ho pensava tant. Jo li diria al pare, hòstia, collons, això d'anar, això no... Que va, tio, són molt... I a part, ja no són els càrrecs polítics. Els càrrecs polítics estan 4 anys i són més... Però allí dins, vale, al funcionariat, hi ha uns tècnics que són els que fan les lleis, fan les normes, que aquesta gent, no ho sé, jo crec que s'hauria de fer una neteja o que facin un reset, perquè s'han de... Això són... El problema és aquí, El problema és aquí.
0: Generalitzat tampoc, no? Sempre hi ha gent que sí.
1: No, sempre hi ha... Clar, però tu et trobes i tu els has d'anar recordant amb aquesta gent, perquè tenen tanta feina...
0: Clar, que al final la burocràcia afecta a les persones que treballen a la burocràcia,
1: clar,
0: no? Al final
1: clar,
0: és un...
1: Però amb això que haurien... No ho sé, haurien... Ja, clar, i tu els has d'anar recordant. Ei, que aquestes que s'han de fer... entren aquestes ajudes. Les ajudes, ara sortiran les ajudes per, le, pel canvi climàtic de les malles antipedra i tot això. Vale? Ben, però és que ells ja en tenen abans d'altres ajudes, clar. I tot això, el funcionariat, jo crec que és aquí on fallem. Vale? És aquí on fallem.
0: Amb tota la part burocràtica, que és una sí. de les vostres reivindicacions des de fa molt temps, però ara més, i jo crec que aquí ens hi podríem sumar, Néstor, tota la societat.
1: Tot, però és que tot...
0: Perquè qui no ha tingut un problema burocràtic darrerament, eh?
1: Però amb això, és que tu parles, el que dius tu, saps? Jo no dic que els funcionaris no ho facin el que hagin de fer. Jo et dic el funcionariat, la
0: no,
1: manera
0: no,
1: de funcionar.
0: Perquè al final... Que trobi gent molt tot, amable, que té moltes
1: tot.
0: Ganes de solucionar-ho, però
1: en
0: a vegades
1: tot,
0: és que tampoc
1: tu vas
0: poden.
1: Tu vas a demanar un volant, es diu volant, no es diu volant, no? Vas a demanar una prova
0: sí.
1: per anar al metge i veus tot lo que... Pues, en qualsevol cosa, no ho sé. Avui en dia, que teclejant, i a més que la societat no s'ha tornat més... Ho volem tot al moment, no? Pues, ho volem
0: també,
1: tot al moment.
0: També.
1: Sí, però és que es pot fer, perquè tu... És que no ho sé. No... És complicat, eh? Des de fora ho veus, des de fora, dius, hòstia, això...
0: Soluciona quan... amb un pim-pam,
1: i quan
0: no?
1: ho estàs a dins, dic... Buah.
0: Sí.
1: Però amb això, que la feina que fem és recordar-los i recordar i recordar i recordar, i quan ja n'estem cansats de recordar, després sí, doncs demanem a les forces i sortim.
0: Què és el que us preocupa aquest estiu? Quins fronts oberts teniu, Néstor?
1: Com cada any, que enguany hi ha una cosa que tampoc no la diré, que no ha sortit. Pues bueno, pues
0: com, tenim... Per què no la diràs?
1: Perquè no, perquè com que no ha sortit no la vull dir.
0: Oi.
1: En privat
0: no
1: ja te la dic.
0: No ens faràs la primícia.
1: No. Com cada any, los focs. Sí.
0: Los focs,
1: clar, cada vegada més.
0: Oh, aquest any més, eh? Ha començat molt aviat, eh?
1: Bueno,
0: i aquí
1: sí.
0: la pagesia també ha tingut, és a dir... Hi ha moltes coses per parlar dels incendis del sector primari, però és que a més hem vist molts pagesos que han sortit a llaurar els camps
1: sí,
0: i a
1: sempre,
0: fer de tallafocs.
1: Sempre ho han fet, sempre ho han fet.
0: També alguns que ho han provocat.
1: Sí, però bueno...
0: Amb les segues.
1: Sí, però és una cosa que és de tota la vida que s'ha fet. La maquinària ja... Se sap que hi ha maquinària, aquesta maquinària està pensada per... Com ho explicaré... Està feta o fabricada al nord d'Europa que no tenen les condicions que tenim aquí.
0: Ah,
1: ja, clar.
0: O sigui que s'hauria de repensar l'enginyeria
1: clar,
0: per
1: no,
0: al
1: sí,
0: per
1: ha
0: molt Mediterrani.
1: Els pagesos són conscients...
0: Que hi ha un nínxol de feina.
1: Els pagesos són conscients i aquestes petites, allà on sabem que pot ocasionar alguna espurna, perquè és així, perquè d'una petita espurna, d'un rosament amb una pedra, que hagi amb un bancal pel patinet, vale, pel patinet faig una xispa i d'aquella xispa surti foc, però...
0: El patinet a què et refereixes, que ho hem d'explicar tot?
1: El patinet del pinte de davant de la cosechadora.
0: Què és el patinet?
1: Lo de davant de la cosechadora.
0: Un ferro de davant?
1: No, lo que llisque pel cap... Perquè va agafant lo blat o l'ordi, hi ha un respa, és que ara...
0: Lo que quasi no toque,
1: però sempre pot haver alguna... Vale? I allò, però això com se fa? Pues canviant lo metall, canviant lo patinet, posant... Però que nosaltres, dins d'aquesta màquina, tenim els medis d'extinció.
0: Ah, exacte, això t'ho volia preguntar,
1: tenim
0: perquè sou extinció. Petits bomberets
1: vull dir que nosaltres els primers d'actuar sobre aquests pocs focs que estan ocasionats pels pagesos, vale? Perquè s'ha de dir tot, perquè sol se parla dels pagesos, però no es parla ni de la llum, ni de les xispes que són. Això, quan hi ha algun... Lo d'Almeria, és per un... Això, no he vist cap responsable de la red hidroelèctrica d'Espanya que hagi anat a la presó. Van agafar un pobre PO que estava al foc d'allí, van agafar un pobre PO, se va estar a la presó.
0: Mm-hmm.
1: Entens?
0: Sí.
1: Clar, nosaltres som conscients que estem treballant en una època de l'any, i així és, perquè s'ha fet tota la vida, perquè si no l'ordi no s'assecaria i el blat tampoc, i la colza tampoc, doncs bueno, som conscients, tenim les mesures de precaució i així ho fem. I som els primers que avisem.
0: Incendis és el que us preocupa, onades de calor una darrere l'altra, Déu-n'hi-do, sí. quin estiu estem tenint. I no sé si us preocupa que fa dies que no plou.
1: Bueno, fa dies que no plou i potser valdria més que no plou perquè quan plourà...
0: Què, farà mal?
1: N'haurem, sí.
0: Pedregarà, creus?
1: Sí, bueno, no crec, però bueno, sempre les tormentes, les pluges de l'estiu són aquestes, no? Estamborinades i esclafits i històries. Clar que no es preocupa i ho alertem, no? Aquest canvi climàtic com causes meteorològiques, no? Cada vegada més extremes. La calor, jo no et diré que potser hem pujat mig grau, dos graus, però ja no és el problema de que hem augmentat la temperatura, sinó és el problema que la durada d'aquests dies amb aquesta temperatura tan alta.
0: Molts dies, clar, més de 10 això, dies, més de 40.
1: Vale, això estressa, per exemple, els arbres els estressa, els animals els estressa, bueno, i a les persones també. No, clar. I clar, i nosaltres treballem al camp, treballem
0: a... I no es pot treballar a l'oficina, s'ha de...
1: Clar, nosaltres treballem al camp.
0: És una feina obligada fer-la fora.
1: Tornem a parlar del mateix, clar. Abans que m'ho preguntis. Treballem al camp, hem treballat tota la vida, hem collit tota la vida, abans ho fèiem, tot era més familiar, nos adaptàvem al temps, nos emportàvem la carmanyola amb aigua, cafè gelat, lo que fos per aguantar-nos la calor, paràvem cada 2x3, si no collíem tants quilos, però almenys collíem quilos, pues això s'ha traslladat, que això ho has de fer igual, però amb altra gent que tu els jogues, no?
0: I ho fem igual.
1: L'únic que en comptes de... Pues ara, en comptes que abans anava el padrí, la tieta, el fill, l'amic del fill, que això... Pues,
0: tots els estudiants de, que tot, ja, te, tots ja els són estudiants, els sèniors, pues, que ara som sèniors.
1: Sí, pues ara te demanen, pues, clar, tens una empresa de riscos laborals, ells t'informen del que pots fer, el que no pots fer, i ja està.
0: Algunes mesures com treballar molt d'hora, o a vegades també s'ha parlat de treballar de nit, no sé si són possibles. I aquesta cosa de les pulseres, que per exemple, no és només de la pagesia, també cops de calor hi han hagut en altres sectors, sector de la jardineria, etcètera, etcètera, que han de treballar a l'aire lliure i que ara porten unes pulseres. Això ho esteu pensant o valorant?
1: Valorant no, el que estàvem parlant, tal com tu ho estaves explicant, no? Pues tot això que fèiem abans, que ho fèiem els de casa, pues ara ho estem traslladant a la gent. Què fèiem abans? Sabíem que venia calor, pues en comptes d'empezar a les 5, pues empezàvem a 2:15, de 6, entens? Procurar tindre flexibilitat. Clar, però quan vas amb aquesta gent, quan treballes amb gent, que sempre has de tindre un horari fixe, no? Perquè, pues, què intentes? Pues flexibilitzar. Intentar adaptat a les temperatures que hi ha. Intentar, perquè avui havia de fer no sé quants graus i ja està, no està, entens? Clar, sí. tu has de anar vivint. I que nosaltres som conscients, que nosaltres estem al tros, que nosaltres som els primers que patim aquestes calors, perquè estem treballant. Vale? Vull dir que nos adaptem mesures, les que nos diuen los de riscos, és a dir, quan hi ha de tanta temperatura és un color, de tant a tant, i pots fer unes activitats, nosaltres així ho fem, hidratació, descans i adaptat. Si pots, el que dius tu, si tu pots adaptat i pots collir amb uns frontals i empezar a les 5 del matí, pues fas això. Que no pots, pues comença a 6:45, cull fins a les 12, després tornes a la tarda. Si veus que a la tarda som molt feixuca, pues allarga una miqueta al matí i ja ho trobarem l'endemà. Segons en quines varietats se pot fer, segons el pressic, això costa més perquè madura més. Vale? Això és adaptació. No necessitem... Nosaltres ja tenim les empreses que veien perquè nosaltres complim, perquè nosaltres som empresaris i tot empresari ha de tenir un pla de riscos laborals. Pues, ho hem de fer com qualsevol, sí, polseres, el que sigui. Vull dir, no ha de ser l'administració, l'administració els hi ha de dir a les empreses de riscos laborals
0: que han de vosaltres fer.
1: Ja, això.
0: Néstor Serra, gràcies per ser-hi. Ens retrobem en unes setmanes. Cuida't de la calor.
1: Sí, me guardaré de la calor.
0: Una abraçada.
1: Vale. Adéu. Merci, adéu.
2: Som Terra, amb Pili García.

0: Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
1: Doncs avui al Som Terra us parlem d'un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili que associa la qualitat espermàtica amb el consum diari de fruits secs. En parlem amb l'Albert Salas, que és professor lector de la URB, també és investigador de l'IRB CatSalut i també és investigador principal d'aquest estudi de l'ET Fèrtil. Albert Salas, benvingut. Què tal? Com anem?
2: Moltes gràcies. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, ens agradaria saber la lletra petita d'aquest estudi. Què és el que heu estat investigant i com és que heu arribat a aquestes conclusions?
2: Sí, doncs bàsicament és un estudi observacional. Què és observacional? Vol dir que simplement hem preguntat als participants diverses coses, com per exemple què és el que mengen. I en aquest estudi vam preguntar unes més de 200 persones, 220 i poques persones, què era el que menjaven. Però a més, en aquest cas, també els hi recollíem algunes mostres biològiques, com per exemple sang i semen. I en l'estudi en concret que acabem de publicar, hem vist que aquelles persones que tenen un major consum de fruita seca tenen millor qualitat espermàtica.
1: Què vol dir això? Més consum de fruita seca, és a dir, fins a quantes racions a la setmana o al dia i quins fruits secs? Què engloba aquí? És a dir, menjar pipes és fruits secs?
2: Sí, a veure, bàsicament, el que hem publicat sí. És a partir de racions de fruita seca, podríem dir, i podem dir més o menys que a partir d'una ració al dia de fruita seca ja veiem aquestes associacions positives.
1: D'acord.
2: Què és una ració de fruita seca? Una ració de fruita seca seria un grapat de fruits secs al dia.
1: Uh-huh.
2: Sí? Un grapat tancat amb la mà de fruits secs al dia.
1: D'acord.
2: Nosaltres no vam mirar quin tipus de fruita seca, sinó que vam englobar tota la fruita seca en un gran bloc.
1: Uh-huh.
2: Val? Per tant, no estem parlant que les avellanes o les ametlles o les nous, sinó qualsevol tipus de fruita seca.
1: D'acord. I aquest estudi l'heu fet amb una franja d'edat molt concreta d'homes.
2: Correcte. Sí, nosaltres només volíem, en aquest cas, investigar la part masculina, perquè la part masculina és la infrainvestigada a nivell de fertilitat.
1: Clar.
2: Perquè fa un temps es pensava que si hi havia problemes de fertilitat, bàsicament era per culpa de la dona, i això no és cert. I nosaltres estem intentant ampliar una miqueta més aquest coneixement i això és el que nosaltres estem fent, no? Investigant una miqueta què passa amb l'home. I no només això, sinó que en aquest cas volíem, òbviament, homes en edat reproductiva. Per tant, vam agafar homes de més o menys una franja d'edat dels 18 als 45 anys, que s'estima que és una miqueta l'edat reproductiva o l'edat en què hauríem de tenir un fill.
1: Ah, us heu passat als 18, una mica massa poc.
2: Sí.
1: Suposo que per qüestions de l'estudi us heu fet així, no?
2: Sí, per qüestions de l'estudi havíem d'agafar
1: majors d'edat, òbviament. Majors d'edat i joves sants, diguéssim, o no?
2: I per tant, sí, majors d'edat i joves sants. I d'edat reproductiva s'estipula més o menys d'edat reproductiva aquestes edats, de 18 a 45.
1: D'acord. Joves sants o no, o persones sanes o no, o senyors sants o no.
2: Sí.
1: Ho dic perquè aquest model, no, aquest estudi també ha posat llum a la part contrària, és a dir, les persones que no mengen de forma saludable doncs han vist que tenen un esperma pitjor.
2: Sí. De fet, aquest estudi no ha provat això, sinó que a partir d'unes anàlisis que s'anomenen anàlisis de substitució,
1: sí.
2: El que fem és intentar treure aquest consum de fruita seca i posar-hi, per exemple, què passaria si en lloc de menjar fruita seca mengen, per exemple, un snack com, per exemple, podrien ser unes patates fregides, unes patates chips.
1: Sí.
2: No? I veiem que justament aquesta associació positiva que veiem amb la fruita seca està inversa, és a dir, que tenim pitjor qualitat espermàtica si en lloc de menjar fruita seca mengem unes patates chips.
1: Ostres, patates chips o briogeria, no? Heu mirat també
2: sí.
1: Aquest tipus d'aliments menys
2: correcte.
1: Saludables o ja directament no saludables, no?
2: Correcte. Vam dir, Específicament patates xips i brioixeria.
1: D'acord. Quan parlem de qualitat espermàtica, a què ens referim concretament? Nombre d'espermatozoides, mobilitat, amb dues coses?
2: Val. Quan parlem de qualitat espermàtica, ens podem referir a varis paràmetres que s'anomenen paràmetres de qualitat espermàtica, com són el número d'espermatozoides, és a dir, quants espermatozoides tenim en aquest ejaculat, no només això, sinó també com si són vius o morts, un paràmetre que s'anomena vitalitat, un altre que s'anomena motilitat, és a dir, si es mouen, no només si es mouen, sinó en quin tipus de motilitat tenen, per exemple, si és una motilitat rectilínia uniforme o si és una motilitat no progressiva, o es mouen però es queden en el mateix lloc, o si no es mouen. I també mirem un altre paràmetre que s'anomena la morfologia, és a dir, com morfològicament són aquests espermatozoides, si tenen un cap més gran del normal, un cap més petit del normal, si tenen dos cues, etcètera, etcètera.
1: Que d'acord. Déu-n'hi-do. Explica'ns què és aquest projecte LED Fèrtil que, doncs, del qual tu n'estàs al capdavant. Què és
2: sí,
1: el que feu?
2: Aquest projecte LED Fèrtil, que ara ja tenim 225 participants, és un projecte que volíem veure a nivell observacional, és a dir, sense fer cap tipus d'intervenció en els participants, simplement demanar-los informació i demanar-los mostres, a veure quins eren els principals determinants de la qualitat espermàtica a nivell d'estil de vida. Per exemple, una de les coses importants de l'estil de vida, doncs, seria l'alimentació, no? Però també volem veure què passa amb l'activitat física, què passa amb el fumar, què passa amb l'alcohol, què passa amb el sedentarisme, etc, etc, etc.
1: Per tant, aquesta és la primera fase de moltes altres?
2: Sí, aquest és un dels articles que ja tenim publicats, però sí, tenim molts altres articles que tenim en camí que volem veure altres determinants de la qualitat espermàtica, correcte.
1: Per tant, el Consell General, quin seria, Albert Sales?
2: Clar, el Consell General, només amb aquest estudi no podem dir-ho, però a veure, a nivell general, com millor, com més sants siguem, millor. Què vol dir més sants? Pues que mengem millor, fem més activitat física, dormim millor, etcètera, etcètera.
1: Clar, vosaltres que sou de la Universitat Rovira i Virgili, aquella cançó dels pets de menja avellanes ara us anirà estupendament.
2: Sí, un correcte. Rema, no? Sí. I tant.
1: Però això ja seria, ara estic pensant, anirà més dirigit cap als homes de 45 anys, que aquesta cançó ja té un grapat d'anys. Doncs Albert Sales, moltes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per aquesta investigació i a continuar-hi. Fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres i per fer-hi difusió.
0: Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
3: Som terra,

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Hola, hola, hola, bon dia, benvinguts i benvingudes. Què tal, com esteu? Avui és dijous 30 de juliol de 2026. Ja tornem a trobar-nos justament aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a la TDT o l'app. De totes aquestes formes i maneres ens podeu escoltar i podeu escoltar aquest programa, Les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui, com sabeu, ja estem preparats, el Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Benvinguts i benvingudes. Doncs ja, per fi, estem a dijous. Comencem a veure l'esquerda per la que sortirem, el Miquel i jo, i ja no tornarem fins al setembre. Queda poc temps per acomiadar-nos i perquè aquest 2026 ens deixi també bons moments per recordar durant el temps d'estiu, de vacances. Potser molts de vosaltres ja estareu replegant trastos perquè s'acaben les vacances de juliol, totes aquelles persones que han pogut gaudir durant aquest mes del seu temps d'oci, doncs ja s'ha acabat i comença un nou període. És veritat que la gent que treballa a l'agost doncs diu que treballa molt a gust, que hi ha poca gent, que aparquen bé, que la carretera va buida, que no s'han de fer cues i té també els seus beneficis. Però per molts començarà també aquest temps de prevacacional que de vegades ens porta a pensar que a gustito estábamos hace 4 días i ja estamos otra vez en la rutina. I això també costa, costa perquè som humans i perquè a nadie le amarga un dulce, que diem, no? I aquests dolços d'estiu doncs ens agraden molt a tots i a totes. Però no penseu, perquè el mes d'agost passarà tan ràpid com juliol i tot seguit tornarem a estar aquí amb vosaltres. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal? Com estàs?
1: Doncs aquí estem de dijous. Una mica allò, he dormit bé, però una mica, no sé com dir, espessa? Mira, aquesta seria la paraula, espessa.
2: Bueno, ja queden hores, Núria, estàs comptant ja les hores per
1: sí.
2: Intentar descansar, no?, el màxim possible,
1: sí.
2: Aquestes merescudes vacances.
1: Em fa una mica de sensació que agafaré les vacances i em posaré malalta. Saps que aquestes coses, quan el cos es relaxa, doncs tinc ja aquesta impressió. Espero
2: doncs
1: que no.
2: I toco, que no, esperem que no cridis amb el temps i que puguis gaudir del descans i del temps lliure per fer les coses que et vinguin de gust.
1: Doncs sí, sobretot descansar una mica i no aixecar-te d'hora i poder, doncs amb tota la tranquil·litat que et dona l'estiu, doncs això, esmorzar sense pressa, poder llegir a primera hora del matí amb la fresca, si és que hi ha fresca. Avui encara hi ha hagut fresca, eh?
2: Sí, nosaltres s'ha pogut descansar bastant bé, sí,
1: sí,
2: aquesta nit.
1: Nosaltres estem al Pla Alfa 2, sabeu que n'hi ha 5, nosaltres estem al 2, vull dir que la cosa
2: ha baixat una mica.
1: Ha baixat una mica, tot i que cap al migdia això puja i déu-n'hi-do.
2: Bueno, anem a fer el contingut, no, del dia?
1: Vinga,
2: les coses que tenim per endavant.
1: Anem al lío. Convocat un minut de silenci pel feminicidi d'una veïna a Barcelona. I és que l'Ajuntament ha convocat a la ciutadania per fer aquest minut de silenci avui dijous, 30 de juliol, a les 12, davant de la Casa Consistorial. Si us heu de desplaçar, doncs recordeu, barrets, sombreros, paraigües, el que sigui que us protegeixi una mica del sol, perquè a les 12 del migdia fa molta calor. L'Ajuntament de Montornès s'afegeix a les mostres de dol, rebuig pel feminicidi d'aquesta veïna de Barcelona. Es tracta d'una dona de 34 anys assassinada presumptament per la seva parella. És la quarta mort per violència masclista que es registra en aquest 2026 i la número 162 des de que el 2012 es van començar a recollir les dades oficials. Seguint la convocatòria del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, el Consort Consistori fa una crida a sumar-se a aquest minut de silenci que tindrà lloc avui a les 12 als Jardins de Natividad i Arzas Planas davant de l'Ajuntament. Ja sabeu on es fan tots els minuts de silenci, doncs avui a les 12 allà davant de la Casa Consistorial. Sabeu que Protecció Civil manté activada l'alerta del Procicat davant un nou episodi de calor intens que afectarà Catalunya durant aquests dies. Les temperatures seran especialment elevades a la meitat oest del país, amb valors que podrien superar els 40 graus centígraus a Ponent i els 36 graus en bona part de l'interior. Es preveu que la situació es mantingui fins mitjans de la setmana vinent. Ja sabeu, eviteu qualsevol activitat que pugui provocar un foc a zones properes al bosc. Consulteu cada dia el nivell de risc i les restriccions a haver abans de fer activitats a l'aire lliure. Ara a Montornès estem al Pla Alfa 2. No llanceu burilles ni deixeu residus al medi natural. I davant les temperatures, hidrateu-vos, eviteu activitat física intensa durant les hores de màxima calor i no deixeu mai als nens, a la canalla, als nens petits, als bebès o a les persones vulnerables, gent gran o als animals dins el vehicle. Això és molt important, que de vegades anem amb el xip posat i pensem, va, que són 5 minuts, i després hi ha cua, ens oblidem del que tenim al cotxe i ja sabeu les conseqüències quines són. Més coses. Avui volem recordar que ja tenim la samarreta de la Festa Major. El disseny és obra del montornesenc Sergi López. La il·lustració estampada sobre un color blau fosc recull elements festius com els gegants, els diables del poble, la cremada de l'Ajuntament i el castell de Sant Miquel. La Unió de Botiguers de Montornès ja ha posat a la venda les samarretes per 8 euros. El Gato con Botas, Polleria Angelita, Tienda La Juani, Cala Rebe i Un Mundo Mágico. També els divendres estarà al Mercat Semanal, ubicat a la Pau Picasso. Doncs vinga, a comprar la vostra samarreta de Festa Major. Vinga, n'hi ha més coses. Recordeu que avui tenim el taller creatiu de personatges estrambòtics a les 6:30 a la Biblioteca Rosa Leveroni. Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, també és el Dia Mundial contra la Tracta de Persones, el Dia Mundial del Pastís de Formatge i el Dia Mundial del Bordat. Avui, si coneixeu algun senen, Abdon o Donatila, doncs avui celebren el dia del seu sant. I a mi m'agradaria, com sempre, recordar que totes aquelles persones que estiguin d'aniversari, que celebrin el seu dia, que passin un dia meravellós, que gaudeixin del seu aniversari i, sobretot, doncs, si coneixeu algú que celebra el seu dia, feliciteu-lo. Nosaltres anem ja amb la informació, però abans, recordeu, avui hem convidat a les mañanes a la tècnica municipal de polítiques migratòries, ella és la Anna Meca, i la lletrada especialitzada en estrangeria municipal, es diu Marisol Batalla, amb elles tindrem una interessant conversa ja. També anirem cap a la biblioteca i parlem amb la Glòria Catafal, que ens fa un seguit de recomanacions de llibres, i acabarem parlant de cinema de la mà del nostre company José Luis Cano, que ens parla de la gran estrena de la setmana, que ja sabeu és Spider-Man. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous continuen pujant les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades, especialment a l'interior. 39 graus a Vic, 38 a Igualada i a Manresa, 37 graus a Sabadell i a Rubí. Cap al litoral també calor, però temperatures més suaus. 33 graus a Barcelona, 32 a Mataró o 31 graus a Vilanova i la Geltrú. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. Farmàcia La Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 061 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Comercial Solar.
5: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
4: Comercial Solar.
5: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
4: Comercial Solar.
5: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
4: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs anem ja amb la gent del Mugent, els nens i nenes de l'escola que ens fan les seves recomanacions literàries. Avui escoltarem a la Vera Fernández de 5è A.
6: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
7: Hola, em dic Vera i vaig a 5è A. Et vull recomanar el llibre de Harry Potter i la Piedra Filosofal i l'escriptora és J.K. Rowling. Tracta d'un nen que és orfe i viu amb els seus tiets desagradables fins que descobreix que és un mag. El protagonista és Harry i els seus amics Ron i Hermione. En descobrir que és un mag, entra en Hogwarts, que és una escola de màgia i el director és Albus Dumbledore. I el recomano per és interessant i divertit, és intrigant i misteriós i parla de l'amistat. Adeu!
1: Gràcies a la Vera, Harry Potter i la Pedra Filosofal. Anem ara a escoltar el Carlos López de 5è B.
6: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
8: Hola, em dic Carlos i vaig a 5è B. He llegit el llibre Gota a Gota de l'autor Josephine Marc i la traducció de Cristina Sala Pujol. El llibre tracta d'un viatge d'un conill i un llop. En aquest viatge fugen d'un caçador i el seu gosset. Una part divertida va ser quan roben benzina als humans per poder conduir un camió i escapar. El recomano perquè és divertit i fàcil de llegir.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Recordem que el passat 16 d'abril de 2026 va entrar en vigor el nou Reial Decret 316/2026, una normativa que modifica el reglament d'estrangeria vigent i que s'ha donat a conèixer popularment com la regularització extraordinària. Avui tenim amb nosaltres a la tècnica municipal de polítiques migratòries, l'Anna Meca, que ve acompanyada per la lletrada especialitzada en estrangeria i que, a més, treballa a l'Ajuntament de Montornès, que és la Marisol Batalla. Bon dia, Anna, bon dia, Marisol.
1: Bon dia.
0: Benvingudes totes dues.
2: Gràcies.
0: I anem a parlar d'aquest tema que, la veritat, és un pas endavant, o això sembla. Finalment s'ha pogut fer aquesta regularització. Però com va començar tota aquesta història, Anna?
1: Bé, doncs tot aquest tema de la regularització extraordinària o regularització massiva, que també la gent haurà pogut escoltar d'aquesta manera, va començar doncs ja fa anys amb un moviment de regularització en Jaca, que és un conjunt de diferents entitats que treballen sobretot, és un moviment autoorganitzat, que treballen amb el col·lectiu migrant i amb el col·lectiu antiracista. Són entitats que treballen doncs sobretot amb una part molt vulnerable de la societat, perquè hi ha moltes persones que viuen aquí a Catalunya i que viuen a Espanya sense drets de residència, sense drets de treball, tot i que vinguin moltes d'elles altament formades. I bé, doncs va començar fa uns anys i ja va ser el 2020, però no va ser fins al 2024 quan es van poder acabar de recollir doncs, més de 600.000 firmes amb l'objectiu de presentar una ILP, no? Amb una proposta de llei doncs, per parlar de tots aquests perfils, de totes aquestes persones que no tenen que no tenen el dret a residir en Espanya, no?
0: Llavors, tot va sorgir d'una iniciativa popular.
1: Exacte. Tot va néixer d'aquí, doncs, de persones que realment treballen amb aquests col·lectius i que veien, doncs, que són gent que poden treballar, que venen amb moltes ganes de treballar, de participar a la societat com qualsevol altra persona, però que per un tema de documentació legal, doncs, no ho podien fer, el que alhora entra doncs, com una espècie com de rotonda de que si jo no tinc dret a residir, jo no tinc dret a treballar, doncs quins tipus de treballs tinc, quin tipus de participació realment a la ciutadania puc tenir, doncs realment limitadíssima, no? I a partir d'aquí doncs, va néixer aquest moviment per poder parlar ja a dia d'avui d'aquesta modificació i d'aquesta regularització extraordinària.
0: Que s'ha tancat ja està tancada.
2: Ja està tancada, sí. Aquesta iniciativa legislativa popular, que deia molt bé, explicava molt bé l'Anna, no va tirar endavant, però es van recollir pràcticament 600.000 pràcticament signatures, que també va ser important perquè va ser recollit per al govern, no? Doncs era un indicador de que hi havia doncs, un malestar també de la societat. I a partir d'aquí doncs, és quan es va començar a treballar també per totes aquestes entitats que ja treballen, tipus Càritas, Josa Sana, que ja treballen amb l'exclusió i amb la pobresa, no, a Espanya, i va ser quan ja van engegar doncs, aquesta... Bueno, doncs, treball, no? Perquè el govern també va veure que hi havia una necessitat de cobrir també llocs de treball, no només d'aquesta exclusió, sinó que sobretot que estan entre nosaltres aquestes persones i que estan treballant en l'economia submergida però no tenen drets, no? I tot això també crea els serveis, a les entitats, a les associacions, totes unes dinàmiques, unes, no? que genera aquesta pobresa i aquesta marginalitat que també dificulta, no?
0: Que s'havien de canviar,
2: la convivència, no? Que s'havia de canviar i que era el moment. S'han fet moltíssimes regularitzacions i des del 2015 no havia hagut ninguna i per tant era 2005, perdó,
0: no havia 2005.
2: 2005, és a dir, feia 20 anys que no havia hagut cap regularització. Llavors, aquests 20 anys va generar aquesta situació que s'havia de corregir, no? I ha estat una molt bona notícia, no? poder fer aquest
0: I
2: procés.
0: Tant. Quanta gent s'ha beneficiat d'aquest procés, tant a Espanya com a Catalunya? Aquestes dades les tenim?
1: Bueno, el que podem tenir a dia d'avui, almenys fins on ens informen, és que a tot Espanya més o menys s'han presentat 1.200.000 persones, quan les estimacions inicials
2: eren
1: 500.000. Per què? Doncs perquè són persones invisibilitzades. Són persones que que moltes d'elles ni s'han pogut empadronar en el seu moment, precisament per totes aquestes dificultats i aquesta exclusió social tan a l'extrem, no, que hi ha. Aleshores, Aquestes són les dades estatals. A nivell de Catalunya, diria que Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha hagut més sol·licituds, amb unes 257.000, 254.000, bueno, per aquests vols.
2: Supera la comunitat de Madrid, supera...
1: Sí, primer està Catalunya i després crec que està Madrid, no?
2: Sí.
1: I clar, que no tenim encara a dia d'avui són dades més específiques ni per província ni per
0: municipi,
1: població.
0: Ni res.
1: No.
0: Però vosaltres, que treballeu allò mano con mano, què heu fet a l'Ajuntament? De quina manera heu pogut seguir aquest procediment?
1: Clar, a nivell d'Ajuntament, des del servei de primera acollida, s'han fet diferents coses. Clar, sí que hi ha una part d'aquest reglament que hi ha un perfil concret de persones interessades en poder accedir, havien de sol·licitar un informe de vulnerabilitat. Que aquest document, Marisol, si no m'equivoco, era obligatori per cert perfil, per persones, per exemple, soles, que no tenen fills aquí, bueno, una situació com molt concreta. Aleshores, havien de venir, ja podien anar a ONGs registrades, no?, per al govern o bé als ajuntaments, a sol·licitar informes de vulnerabilitat. Per una banda, des de l'Ajuntament, entre Servei de Primera Acollida i Serveis Socials, que hem treballat coordinadament des de l'inici, s'han fet 200 informes de, bueno, certificats de vulnerabilitat. D'aquests, bueno, les dades una miqueta que tenim d'aquests informes és que el 70% han estat sol·licitats per homes i el 30% per dones, d'acord? Que això també després, si volem analitzar, no? Normalment, almenys parlem de Montornès, però normalment les dones de Montornès estan aquí amb els seus fills i filles. Si tu estaves en aquesta situació, no et calia un informe de vulnerabilitat perquè entraves per una altra via, diguéssim. I les nacionalitats que més ho han demanat sobretot han estat, en primer lloc, la nacionalitat marroquí, després la colombiana, però hi ha molt de calaix, hi ha entre la nacionalitat marroquí i la colombiana. Això per una banda, hem fet com aquest tràmit, diguéssim, però després amb la Marisol, amb el servei que tenim jurídic d'atenció a persones estrangeres, doncs hem fet...
0: Hi ha hagut moltes dubtes, suposo, no, Marisol?
2: Hi ha hagut dubtes. El que passa és que hem de dir que a nivell organitzatiu s'ha fet bastant bé, perquè s'ha diversificat molt. El que hi havia molt temor era en que hi hagués molt col·lapse. Certament aquest informe de vulnerabilitat, no?, que en principi sembla que no estava previst, però després el Consell d'Estat és un informe que és necessari, preceptiu, legalment fer, el va introduir, el govern no el tenia present i per tant en un inici no va haver, diguéssim, que aquesta necessitat de tenir aquest informe va col·lapsar alguns ajuntaments més grans o alguns serveis, perquè realment Serveis Socials no tenia informació, no?, de tot això. Però una vegada això no va durar gaire, aquest col·lapse, es va una mica ja resoldre, els ajuntaments van buscar les solucions, van habilitar espais, es van organitzar internament, no? Doncs això ja més o menys es va resoldre. I
0: coses curioses, suposo que heu tingut moltíssimes consultes, no?
2: Sí, llavors el que nosaltres hem fet molt ha estat ajudar, com que s'ha diversificat molt, era que per una banda... nosaltres donàvem informació de com presentar aquests expedients, diguéssim, i després aquesta diversitat és que no hi ha hagut col·lapses. Amb aquesta excepció petita al principi d'aquest informe que va sigut com sobrevingut, no hi ha hagut col·lapses de presentació, perquè tant entitats socials, ONGs, professionals, que són advocats, graduats socials o gestors professionals, i després serveis d'orientació jurídica, estat també a alguns ajuntaments, és a dir, i les persones soles, a través d'uns acords que va fer el govern amb la Seguretat Social, amb Tresoreria i amb Correus, hi ha hagut una manera fàcil de presentar, és a dir, no hi ha hagut cues, col·lapses, no hi ha ningú que s'hagi quedat sense presentar. Llavors, hi ha hagut molta diversificació i hem pogut arribar a totes aquestes persones, no?
0: Això és important, perquè al principi era tot un caos. Veiem les notícies i veiem cues durant tota la nit, doncs esperant el seu torn, no? Això, passat uns dies, va començar a normalitzar-se. Sí, aquí a Montornès va ser també així o no?
1: No,
0: aquí
1: clar,
0: estava més controlant.
1: És que què ens vam trobar tot d'un als ajuntaments? El gener de 2026 vam tenir com una petita informació dient que potser hi havia un informe de vulnerabilitat, però que podria ser optatiu. De manera que, vaja, no hi comptes, no? Què ens trobem? Doncs que la instrucció que publiquen el dia 15 d'abril i que la llei entra en vigor el 16 d'abril, ens enterem el dia 15 que aquest informe serà obligatori.
0: Clar.
1: Què ens trobem a tots els ajuntaments? Què fem? O sigui, per on comencem? Com ha de ser aquest certificat? Que és veritat que del govern després doncs, ens va facilitar
0: aquest certificat
1: un model.
0: Surt de...
1: Surt del propi govern, és a dir, el propi govern té un model que ens diu, sí. És aquest el que s'ha d'omplir. La qüestió és, què ens va passar a Núria, què ens ha passat jo crec que a tot el territori? Hi havia molta gent invisibilitzada. Quina part Clar. Positiva també traiem? Mm. Que per primera vegada hem atès a persones que no sabíem que existien a les nostres poblacions. I això que està fent de dir, escolta, vine, parlem-ne, quina és la teva situació i amb què més et podem acompanyar? I ens hem trobat a gent, doncs ja et dic, amb uns estudis brutals, malvivint,
0: Clar.
1: I que tu estàs dient, escolta, més enllà de la regularització, com podem fer perquè tinguis uns mínims drets, no? Mm. I aleshores, a partir d'aquí, els serveis de primera acollida han pogut conèixer moltes persones, però que als inicis, fins que vam poder establir cada ajuntament el protocol de on el demano, on el registro, qui ho gestiona, clar, tot això ens va passar literalment en 24 hores. Amb el que implica que l'administració pública, precisament, ràpids, no tenim la, no som famosos per això, però realment, en aquest sentit, a Montornès, ens vam moure amb la major agilitat que vam poder per donar resposta el més aviat possible. Parlo de Montornès i de la majoria de municipis, però clar, sí que és veritat que hi havia aquelles cues, sobretot a poblacions grans, com un hospitalet, que clar, estem parlant que no és l'hospitalet, hi havia unes 27.000 persones en aquesta situació. Mm-hmm. És molt diferent a nivell de nombre del que podem trobar a Montornès. Des d'aquí també vull dir que moltes gràcies als companys i companyes d'una OAC, que són l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que estava, ha estat informant en tot moment de tot com havia d'anar recollint aquestes incidències. S'ha fet un treball molt, molt coordinadament entre els diferents departaments i amb la Marisol, que sempre estava com aquest dia no vinc, però va, quin dubte tens, no? I ha fet un recolzament molt, molt gran aquí a l'Ajuntament, no? I també des d'aquí donar les gràcies a companys i companyes en això.
0: És important. Sobretot, sí que ens agradaria saber quines són les diferències fonamentals de totes aquestes persones que han passat a regularitzar la seva situació, tot i que encara em sembla que s'ha de...
1: Estan en tràmit.
0: Això, encara. Vull dir que encara no és al 100%. S'han fet la sol·licitud, és com una inscripció, però encara algú ha de determinar si això és correcte o no, no?
2: S'han fet les peticions. Es va diferenciar entre les persones que eren sol·licitants d'asil, perquè l'estat espanyol té i tenia un problema molt greu amb el dret d'asil, no? Amb un col·lapse de sol·licituds i presentacions, que a més estava molt discutit perquè passava, llavors ara ja no passa això, diguéssim que ara ja hi ha altres processos que sí que ho permet, passava que l'asil era l'únic procediment que mentre estàs esperant tens dret al treball legal. És a dir, és un procediment que pot trigar 2 anys i que finalment ja abans de que se't concedeixi, doncs els 9 mesos d'haver-ho presentat, la llei permet tenir com dret al treball als 6 mesos de l'admissió a tràmit que es diu, no? Bé, el cas és que moltíssimes persones que no tenien opcions de fer aquest altres processos acabaven anant al dret d'asil i també hi havia doncs moltíssimes persones també que ho sol·licitaven perquè també, és a dir, hi havia l'Estat considerava, el govern, que hi havia un cert col·lapse de... I llavors el que ha fet és establir en aquest procés de regularització extraordinària pues una diferència, una separació. Per una banda, els que no són asilats i per una altra banda, els que són asilats, que vol dir que eren sol·licitants d'asil en vigor actualment o que van sol·licitar l'asil o que li van denegar en algun moment. És a dir, totes les persones que havien passat o estaven dins d'aquest tipus de... que és una altra llei, no és la llei d'estrangeria, és la llei de protecció internacional, la llei d'asil a Espanya, entrarien dins d'aquest procediment. O sigui, l'Estat volia que totes aquestes persones sortissin d'aquests procediments o s'identifiquessin que havien format part d'aquest procediment i passessin a obtenir aquestes residències amb aquest procés de regularització extraordinària. I després estava la resta. I aquesta resta, que no eren asilats, doncs l'Estat, el govern va fer una diferenciació. Aquelles famílies, per intentar doncs, encabir doncs, les unitats familiars, les persones que ja estan amb fills, no? És a dir, que tenen aquesta responsabilitat de tenir una cura de menors d'edat, i després les persones que podien tenir una proposta de treball, que també hi havia gent, i les persones que ni tenien fills ni tenien proposta de treball, però que es considerava i es considera que són persones vulnerables, és a dir, tothom, no? Tothom que no té una residència a Espanya té una situació vulnerable perquè no pot exercitar els seus drets correctament, no? I per tant, això va fer que, ha fet que per primera vegada aquesta regularització tingui una diferència respecte a les anteriors, no? I és que és molt més inclusiva, és molt més àmplia, ha estat, la idea ha estat
0: massiva,
2: que entri no? tothom que pugui entrar, que entri tothom que pugui entrar, i després ha dissenyat un procés especial amb una característica fonamental, que ja forma part, diguéssim, de la norma de l'estrangeria d'aquest país, perquè ho han modificat ja per gairebé tots els procediments, i és que mentre estan esperant aquestes persones, que encara no tenen aquesta carta que ja diu vostè ja té la residència, ja pot anar a la comissaria, fer-se una targeta física, ja té la documentació, provisionalment tindran dret al treball. És a dir, reben una resolució d'inici del tràmit al cap d'un mes, un mes i mig, dos mesos, bueno, algú li ha arribat abans, no hi ha un patró molt clar, però arriben aquestes inicis de procediment on les persones ja poden inscriure's a l'oficina d'ocupació i si tenen un empleador ja podrien treballar.
0: No hi ha ningú que s'hagi quedat fora?
2: No, és a dir, la gent no s'ha quedat fora per dificultat d'accés o això,
0: per tràmits,
2: sincerament,
0: vull dir,
2: ha estat ben organitzat, tant per l'estat fent el disseny com realment per aquesta diversificació de que hi havia moltes maneres de, molts espais, moltes maneres de presentar, no? I això ha estat molt bé. Sempre hi ha gent que es queda fora, perquè hi ha gent malalta, hi ha gent vulnerable, gent que està, a pesar de tot, està encara molt, molt més invisibilitzada, i sempre hi ha algunes persones que s'han quedat fora, però poques, és a dir, no ha estat per el disseny del procediment, que ha sigut bastant àgil, aquesta és la realitat. Ara, el repte que tenim és que arribin aquestes resolucions per treballar provisionalment.
0: Quant temps pot trigar tot aquest procés?
2: La llei diu 3 mesos, nosaltres sabem per l'experiència, no, de sempre, que aquests processos no es compleixen mai, no? La teoria és, el govern és el primer interessat en resoldre això ràpid. Ara, és un procediment amb unes certes de gestió també difícils, perquè...
0: Clar, qui fa aquesta gestió, ara?
2: Doncs, està dissenyat, no són les oficines d'estrangers de Barcelona, per exemple, qui està resolent els expedients aquests, sinó la UTIX, és una unitat especial que va sorgir fa uns 2 anys, més o menys, una unitat que ja s'utilitzava per donar suport a les oficines més col·lapsades, no? I aquesta unitat especial que està a Vigo, a Galícia, és una unitat que està tramitant aquesta, no, aquesta regularització. La gent ara està esperant que arribi aquesta carta. Quan arriba aquesta carta d'inici del ja poden treballar, però alhora aquesta carta indica que rebran també el número d'assignació de la Seguretat Social. I ara estem en una fase en què la gent està esperant o aquesta carta o a l'inici d'aquesta, o sigui, o el número aquest d'afiliació, perquè l'Estat també ha volgut evitar el col·lapse que significaria que 1.300.000 persones anessin a agafar cita a la tesoreria de la Seguretat Social per agafar el número. Llavors l'assigna automàticament. Però clar, això no és, diguéssim, no és una cosa àgil, no? Doncs estan arribant lents també. I llavors la gent està ara en aquesta fase d'esperar, aviam si ja poden treballar, apuntar-se a l'oficina d'ocupació, que és molt important.
0: Clar, això és fonamental i el primer que faran, no?
2: Clar, i després això. I una vegada ja poden estar treballant i després arribarà un moment en què arribarà aquesta resolució.
0: Llavors, aquesta llei afecta els treballadors estrangers en termes de contractació, de tenir un salari digne, de no explotació, tot això és el que s'intenta, no?
2: Clar, ara també s'està, diguéssim, hi ha com un debat, no?, per la situació en la que estem, de que és necessari fer com una pedagogia a les empreses perquè contractin aquests treballadors, perquè són documentacions que són noves, són la gent encara no té una targeta física, el que té és una resolució que clarament posa una llegenda clara, això autoritza treballar provisionalment, però evidentment provisionalment vol dir que si una persona després doncs se li denega, pues, fins i tot la llei parla de que haurà de comunicar l'empresa perquè la doni de baixa del treball, no? És a dir, que això també es podrà donar. I necessitem fer com molta pedagogia des de les administracions, des de tots els espais públics perquè els empresaris contractin, no? primer per evitar aquesta economia submergida, perquè no es tracta de seguir com estàvem, i després perquè no tinguin por a la contractació, perquè qualsevol estranger llavors no es podria contractar, perquè en algun moment, clar, te poden denegar la residència, no? Llavors ara hem de poder fer valdre aquest dret, que és un dret que està ja constituït a les normes i que diu que les persones poden treballar, es poden apuntar al SOC, que això no hi ha problema.
0: I què més coses poden fer, a més de treballar, no? Amb aquesta regularització?
2: Bueno, amb la fase aquesta provisional tenen dret al treball i a la residència, o sigui, són persones que estan en situació administrativa regular, per tant, tot el que pugui passar amb elles a nivell de documentació estan cobertes, és a dir, perquè tenen una residència provisional, però, diguéssim, que té tots els efectes. Bueno, quan una persona ja rebi la resolució definitiva, pues llavors aquí hi ha una llei d'estrangeria on t'otorga uns drets i uns deures, i aquestes persones pues ja començarà ja a comptar les seves residències legals de temps, i les persones de determinades nacionalitats o pues podran sol·licitar la nacionalitat espanyola, podran reagrupar els seus familiars d'origen, podran desplegar tots els procediments, hi ha més de 250 procediments que es creuen entre ells per poder, diguéssim, desplegar tots aquests efectes a una llei que és del 2000, no? Doncs les persones ja podran, diguéssim, ser residents amb tots els drets, no?
0: I obligacions? Uh-huh. Quines obligacions?
2: Bueno, un estranger té obligacions també.
0: Com tothom, no?
2: Clar, ha de pagar impostos, no? Ha de comunicar el seu domicili i els canvis d'estat civil. Té tota una sèrie d'obligacions, no rep només, i aquesta regularització també ha estat molt, molt interessant per una altra cosa, i és que tenim una situació que encara és bastant greu, i és que hi ha dificultats perquè els estrangers siguin empadronats. Si la llei de règim de bases local és molt clara en que el registre en el padró, o que el padró és un registre, diguéssim, fàctic, no? És reconèixer una situació de fet, que no és necessari que una persona tingui un títol de propietat per empadronar. Hi ha molts ajuntaments que encara no tenen aquesta facilitat, diguéssim, per empadronar, i aquesta normativa de la regularització extraordinària

0: perquè és una regularització que tu tenies que complir uns requisits. Estar abans de l'1 de gener del 2026 a Espanya i al moment de la presentació tenir 5 mesos cap enrere de temps aquí. És a dir,
1: i això com s'ha demostrat?
0: Doncs amb el padró ja ho acreditaria, i si no, si una persona no estava empadronada, però no sé, podia tenir els fills a l'escola, perquè el dret a l'educació, el dret a la salut a Espanya és un dret universal i està claríssim amb les lleis internacionals, amb la Constitució, amb
2: una obligació pels pares, vull dir que
0: una obligació.
2: Això també s'ha demanat a la regularització. Quan tu presentaves la regularització del teu fill o filla en edat escolar, és obligatori presentar sempre, això no només ara, sempre. Sí. Per tant, és una obligació igual que qualsevol altra espanyola, que si tu tens un fill en edat escolar has de presentar aquest document. Era
0: I llavors els nens estan escolaritzats, tot i que no tinguin documentació, doncs això era una prova de que si tu tens un fill escolaritzat aquí, home, el pare està, perquè el pare signa la sol·licitud, signa, no? Va a l'AMPA o va a l'escola o va a les reunions.
2: També informes mèdics, no? Informes mèdics de visites mèdiques, informes que hem pogut fer a serveis socials, de que s'han atès aquestes persones tal dia, tal hora, tal... Vull dir, tot això perquè...
1: Que s'ha pogut demostrar, clar.
2: S'ha pogut demostrar perquè estan...
0: Sí, la gent guarda...
2: La cosa és, ho volem veure?
0: Clar, la gent guarda.
2: I aquesta regularització, doncs, ha dit, volem veure. Realment, hi ha hagut com la voluntat perquè...
1: Però ha trigat molt, no? 20 anys?
2: Sí.
1: Ha trigat molt.
2: Sí.
1: Perquè aquestes regularitzacions habitualment es fan potser a altres països amb menys temps, no? Més sovint. Aquí...
0: Bueno, al final és una qüestió política, no? Està claríssim, no? I aquí el que s'ha vist és que també el treball aquest de l'economia submergida ja estava arribant a un punt que s'havia de corregir, no? I la idea és bàsica i fonamental restituir drets, però sobretot també incorporar en el món laboral cotitzacions. Això també ha sigut un pes important. L'estat espanyol té carència en algunes professions i activitats i Europa segueix necessitant mà d'obra. I el que no té sentit és que les portem de fora quan estan aquí, en el nostre territori, i han entrat en unes circumstàncies doncs, que són normals i lògiques, perquè per moltes normes que existeixen al món, si hi ha guerres, i en tenim moltes en els últims 10 anys, i hi ha situacions extremes, la supervivència diguéssim que va per sobre de tot, i la gent acaba fugint dels seus llocs, no? Tant per les guerres com per les faltes d'oportunitats, no? I això és un tema que no vivim aïllats de tot el tema internacional de totes les guerres i les situacions, no? Que hi ha actualment, és a dir que...
1: Us heu trobat algun cas que hagi estat extremadament difícil de tirar cap endavant?
0: Sí.
2: Sí, bueno, sí. Aquí, perquè la Marisol que treballa aquí a la gent, però treballa a molts altres municipis.
0: No, o sigui, hi ha persones que tenen hi haurien dos escenaris, no? Complicats, i és que hi ha moltes persones amb fills aquí monoparentals, sense que els pares... No, sobretot homes, se'n facin càrrec d'aquests fills o no estan aquí o estan aquí i estan desapareguts. Clar, totes aquestes persones que tenen situacions molt precàries, aquestes dones...
1: Que són dones.
0: No és, com en el 99% dels casos, són dones. No tenen, no han tingut facilitat per tota aquesta precarietat en documentació, en la pròpia supervivència, de regular aquestes situacions legalment, no? De fer, pues, sol·licitud de patries potestats, de custòdies, llavors això sabem que serà un problema en les concessions d'aquestes residències, perquè necessitem poders dels pares que autoritzin que aquells seus fills, no? Són mares que els pares estan desapareguts però que segueixen aquests fills tenint els seus cognoms, aquests pares, no? I per tant, a nivell legal, tenen la pàtria potestat i han d'autoritzar qualsevol cosa que passi com una residència respecte als seus fills, no? I tot això es resol anant judicialment a iniciar procediments que no s'havien fet. Llavors, tenim aquesta situació que també és important, des dels serveis estem orientant que tot això es resolgui, és a dir, que les persones, quan veuen que un pare ja no respon, pues han de regular les guàrdies i custòdies, les pàtries potestats si és necessari, el dret d'aliments, perquè les persones, el progenitor, que si se fa càrrec, tingui una base legal per defensar tot això davant de les autoritats. És veritat que a nivell internacional i del nostre país, pues, no necessiten això per escolaritzar un nen i no necessiten

0: en això, doncs per l'assistència sanitària. I llavors, el fet de que no necessitin per algunes coses, perquè prima aquest interès superior del menor reconegut per als tractats, a vegades les persones doncs, no tenen l'oportunitat d'anar una mica més enllà, i això també això ens ha ajudat a detectar aquestes situacions. Clar. I a incidir una mica des del servei. Això seria una part. I després està el tema dels antecedents penals, tot i que hi hagi molta voluntat per part d'alguns grups polítics de dir que aquí es donen residències a la gent que delinqueix, doncs no és veritat. O sigui, antecedents penals i policials, i fins i tot policials que no estaven ni prevista la llei, com una persona tingui diversos antecedents policials, es denega, es renova, la gent es queda sense residències. I un antecedent policial pot ser una cosa que no, bueno, és una cosa que no ha arribat enlloc. O sigui, tu no has sigut condemnat, però algú t'ha acusat d'alguna cosa, has tingut que anar al judici, allò s'ha mort, però en realitat a tu no... O sigui, no tan jutjat, no tan condemnat. Llavors, l'Estat, el govern és molt dur amb això. I passa que els processos per borrar aquests antecedents, o els processos també per aconseguir els antecedents penals dels països d'origen, perquè aquestes persones necessitaven... Clar. Els d'aquí ja els mira el govern d'aquí espanyol, però els d'allà... Doncs hi ha països amb moltes dificultats per accedir. Per exemple, Cuba és un país que és molt difícil aconseguir des d'aquí un certificat d'antecedents penals. Algèria ara s'ha mig solucionat, però és un altre país amb dificultat perquè aquests documents han d'estar traduïts, legalitzats, tenen que tenir segells de l'ambaixada espanyola dels països d'origen. Hi ha persones que quedaran fora perquè segurament aquests procediments no s'han pogut portar a terme bé, que ja és una cosa que no depèn del govern espanyol.
1: Clar.
0: Que també ha flexibilitzat una mica, ha dit, bueno, si tu demostres que has demanat aquesta sol·licitud i no l'has pogut aconseguir aquests penals, si firmes una declaració, que l'hem signat en alguns casos, nosaltres entre països podrem consultar el teu país d'origen, no?
1: Bueno, això s'ha simplificat una mica.
0: Això s'ha simplificat una mica per a aquests casos que ja se sap, hi ha països que estan en guerra, països molt complexes, que països que no, no? I hi ha una mica d'ajut, però no s'ha de confondre aquest ajut en la tramitació de situacions que són extremes en el fet de que el govern no miri els penals. El govern mirarà els penals i com una persona tingui antecedents penals no li donaran el procés aquest de regularització. Si no s'accepta des de l'any 2000 que una persona tingui ni antecedents policials ni penals a Espanya per aconseguir la residència. Això també sí, ha de quedar clar.
2: Ha quedat clar perquè el discurs, sobretot de l'extrema dreta, és ens quedem els delinqüents, no? I és que han vingut aquí a delinquir. No, aquestes persones no tindran aquest permís de residència i treball. Per tant, cau per si sol, però clar, són discursos doncs, que corren com la pólvora i no són realitat. No són realitat. Ni molt.
0: Llavors el procés s'ha simplificat bastant en el sentit de facilitar l'accés a la presentació i la documentació no és enrevesada, però clar, aconseguir un certificat de naixement del teu fill, que acrediti que és el teu fill, a Ghana, doncs potser hi ha una persona que té que a l'Àfrica profunda, diguéssim, té que anar i fer 6.000 quilòmetres. Clar, això no és igual que estar en Europa. Hi ha moltes dificultats, no? Els hi ha costat molts diners. També hem vist que hi ha hagut certes corrupteles, no? En el sentit de que alguns països veient, no? Que, no? Intermediaris o a vegades els propis països, no? Veient que hi havia persones que necessitaven aquests, no?
1: Documents,
0: pues,
1: sí.
0: Pues, de sobte, els tràmits aquests, la gestió d'aquests tràmits han pujat,
2: les taxes,
0: no?
2: Les suposades taxes han incrementat.
0: Clar, i hem vist també, és a dir, que a darrere d'un procediment migratori d'aquestes persones hi ha molt esforç, també econòmic d'aquestes persones, sí. amb situacions molt precaritzades per aconseguir aquestes documentacions a països, això, països més complexes com tota l'Àfrica o, bueno, o països que estan en guerra, no? I que no són guerres reconegudes però que existeixen i per tant no és fàcil accedir a res, no?
1: Doncs ja recapitulant una mica la valoració que feu de tota la tasca que s'ha fet a l'àmbit municipal és més que positiva, no?
2: I tant que sí. Doncs això, persones que jo porto coneixent, jo vaig arribar aquí el 2017 a treballar, gent que durant tots aquests anys no hi ha hagut manera de poder tenir un permís, una autorització de treball ni de residència i que ara... Hem de veure, estan en tràmit, estan esperant inclús l'admissió a tràmit, estan en ello, no? Vull dir, no podem parlar ja en termes absoluts, sí, però ara ja tenen l'opció. Sí. També cal dir que és important, sobretot, que aquestes persones, si ens estan escoltant, que és important que s'adrecin al SOC, que es donin d'alta al SOC i que aquí a l'Ajuntament tenim OPEC,
1: l'oficina
2: clar, de promoció econòmica i comerç, que ens poden ajudar en tot el tema de fer currículums, de recerca de feina, i que serà molt important perquè després, en un moment de renovar, que també ara estem en això, ara hem aconseguit la primera residència, és d'un any. D'aquí un any ens pot caure una altra vegada. Què hem de fer perquè no caigui? Doncs és molt important demostrar que estem cercant feina. Per això aquí és com una crida de, escolteu, hi ha un servei que funciona molt bé, que dona atenció a la població de Montornès per aquesta recerca de feina. Per tant, és important que ens apropem a aquests serveis municipals, que estem treballant també colze a colze, amb moltes reunions, amb molts projectes i de més, amb la idea de poder seguir acompanyant aquestes persones, perquè ja que hem arribat aquí, no torna enrere. I això és molt important.
0: I s'ha pogut accedir, per exemple, a persones amb situacions molt vulnerables de malalties. Per exemple, hi ha persones que han arribat aquí amb un projecte migratori, fins i tot amb certs mitjans econòmics per buscar feina, que venien de, no venien, a millor, amb una situació, però de sobte han tingut una malaltia, que això al final és una loteria, que o t'arriba o no t'arriba. I clar, estar sol, malalt, sense recursos, sense entorn, que no pugui ajudar la teva mare, els teus pares, els teus familiars... Pues són persones que molts estaven en una situació de carrer, no? I era molt difícil perquè l'estat espanyol, el govern espanyol, la legislació espanyola, la manera d'accedir és a través del mercat laboral, està dissenyat així, és a dir, una persona no pot venir, entra, troba una feina i es queda. No, la teoria és o vens de fora ja amb un contracte de treball o et quedes aquí, i si hi ha una situació després d'un temps de vulnerabilitat o excepcional, doncs hi ha possibilitats, no, d'obtenir la residència. Les dones amb violència de gènere o la violència sexual, no? Les dones traficades, les malalties sobrevingudes, que t'atropellen aquí o te passa algo aquí, però és al cap d'un temps, no? Llavors hem pogut, diguéssim, rescatar tota una sèrie de perfils que no estaven visibilitzats perquè no s'havien adreçat mai als serveis, no els coneixíem, i després persones que estaven als serveis que no hi havia manera d'arreglar aquesta situació, el fet de que han demanat pocs requisits en relació a l'estança, permès acreditar doncs la prova amb altres proves, com diu la Constitució espanyola, no és que hagin fet una concessió graciosa, sinó que ja ho diu la pròpia llei, doncs s'ha pogut abarcar. Llavors, diguéssim que la conclusió és molt bona, perquè s'ha pogut arribar, i ara el que volem és que, no, que arribin aquestes resolucions, que se gestioni de la forma més àgil possible, que la gent no hagi d'esperar, no,
1: aquesta incògnita que
0: aquesta
1: tenen,
0: incògnita,
1: no?
0: Perquè un procés que diu 3 mesos i durés un any i mig, pues això és un maltracte administratiu, que crea
1: angoixa
0: i crea marginalitat, perquè tot se va complicant, no? L'empresa que tenies la pes, etc, i tot això pot crear dificultats.
2: Clar, dit això també, perquè també si ens estan escoltant empresaris, empresàries o gent que pot contractar i que té la capacitat de contractar, que des de l'Ajuntament, també des del servei jurídic amb la Marisol, si hi ha dubtes, si algú no sap ben bé què fer, si tenen por, perquè també amb la Marisol atenem a gent que vol contractar però aquella por de en parlem, expliquem com funciona, que aquí des de l'Ajuntament també hi ha aquest acompanyament. Per tant, a totes aquestes persones que volguessin contractar, doncs també les animem a venir a l'Ajuntament a demanar informació, a demanar una cita gratuïta, evidentment, i expliquem com va aquest tràmit.
1: Doncs hem escoltat a la tècnica municipal de polítiques migratòries, no tenim temps per més, Anna Meca, i també a la lletrada especialitzada en estrangeria a l'àmbit municipal. Gràcies a Marisol Batalla per estar amb nosaltres. Tornem a parlar quan vulgueu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem que això sigui àgil i que de seguida tornem amb més bones notícies. Gràcies a totes dues.
2: Moltes gràcies.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
1: En un espai anterior vam parlar de les dietes miraculoses. Vam dir que podien ser un factor de risc per un trastorn de la conducta alimentària. Però què són aquests trastorns? Ens ho dirà la Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Salutacions, Montse.
2: Hola.
1: Què podem entendre per trastorn de la conducta alimentària?
2: Mira, són uns trastorns psicològics que es manifesten en el comportament de la ingesta. És a dir, es dona una alteració de la conducta alimentària i es manifestarien dietes restrictives per un desig d'estar prims, per una por intensa a guanyar pes o per una obsessió per l'aspecte físic.
1: I per què es produeixen aquests trastorns, que és una qüestió psíquica, psicològica, que els desencadena? Per què es produeixen?
2: Sí, mira, el símptoma extern i més evident seria la conducta alimentària, però l'origen d'aquests trastorns s'ha d'explicar des d'una vessant més psicològica, que té a veure amb un elevat nivell d'insatisfacció personal, és a dir, amb una autoestima bastant baixa, a una por a madurar, a uns elevats índexs d'autoexigència i també amb idees distorsionades sobre el pes, sobre el menjar.
1: Els més coneguts d'aquests trastorns són l'anorèxia i la bulímia, temes molt seriosos,
2: molt.
1: Que potser mereixen un capítol, un espai a part, però vaja, fem-ne una pinzellada, ni que sigui, Montse. Sí, l'anorèxia i la bulímia són els més coneguts, els més importants d'aquests trastorns, no?
2: Sí, sí. El que els diferencia és que en l'anorèxia nerviosa, doncs, les persones desitgen estar més primes, senten una por intensa a augmentar de pes o engreixar-se, estan excessivament preocupades per la seva silueta i llavors, com a conseqüència, presenten unes conductes anòmales pel que fa a la dieta, associat sobretot també a una greu alteració de la seva imatge corporal. En canvi, en la bulímia nerviosa el que ens trobem són episodis de gran voracitat alimentària, és a dir, el que nosaltres diem afartaments, acompanyats després de conductes purgatives i restriccions alimentàries amb l'objectiu de compensar aquests excessos.
1: O sigui que podríem dir, resumint-ho, que és un extrem i un altre, no? L'anorèxia i la bulímia, no sé, dit de forma ràpida, eh?
2: Sí, de forma ràpida podríem pensar que són trastorns com oposats, sí.
1: Tots sabem que la bellesa d'una persona va més enllà de l'atractiu físic, però en la nostra societat el cos s'ha convertit en el principal objecte de consum i l'ideal d'un cos prim i musculat és un reclam que sembla que tots hem d'aspirar. Aquesta pressió estètica, el que cada dia veiem en els mitjans audiovisuals, ens pot portar a un trastorn de la conducta alimentària, Montse?
2: Sí. Sí, podríem dir que podrien ser unes conductes de risc, no? Tant en l'anorèxia com en la bulímia podríem detectar aquesta sèrie de conductes en gent del nostre voltant que caldria estar alerta.
1: A on ens podem dirigir si necessitem assessorament en tot aquest tema?
2: Doncs mira, aquí a Catalunya hi ha l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, que es diu ACAP, que ens hi podem contactar-hi i ens podran proporcionar informació com també ajuda. Mira, tenen pàgina web i aquesta és www.acab.org.
1: ACAB, B alta, no?
2: Suposo B alta, exacte.
1: És això, no?
2: Associació contra Anorèxia Bulímia.
1: Ah, molt bé. Molt bé, doncs en aquesta pàgina web trobaran més informació, assessorament, aquells dels nostres oients que la necessitin. Trastorns de la conducta alimentària que avui hem desenvolupat de forma ràpida, no pot ser d'una altra manera a la ràdio, ja ho sabem, però trastorns que avui hem desenvolupat amb la Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins la propera.
2: Gràcies.